0: tercer día de cuart día de entrevistes a una de les municipals, òbviament tanca este cicle de converses preelectorals ja. L'alcalde de Xàtiva, des del Partit Socialista del País Valencià, PSOE, Roger Cerdà. Roger, què tal? Com està? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia, molt bé.
0: Gràcies per vindre.
1: A vosaltres.
0: Abans de començar amb les mateixes preguntes i els mateixos blocs que hem fet a la resta de portaveus, òbviament no ens podem escapar de l'actualitat socialista a nivell nacional. Uh-huh. Una breu opinió del cas Zapatero.
1: Bueno,
0: que a més l'any passat va estar així.
1: Una absoluta consternació per aquesta situació i al mateix temps un poc també traslladar ixe reconeixement i ixe respecte a la tasca que s'està fent per part de la justícia, al mateix temps d'entrada creure amb el que és la innocència del president del govern, de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, però des de luego jo crec que la justícia ha de fer la seva tasca, no hi ha ningú que estigui al marge de la justícia, i si en este cas l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero se demostra que ha comès algun tipus de delicte, pues evidentment ha d'assumir la seva responsabilitat a nivell penal, igual que qualsevol altra persona.
0: Poc més d'un any per a les eleccions municipals, en quin moment creu l'alcalde que es troba a Xàtiva?
1: Bueno, pues jo crec que més enllà de les creences o de les opinions, crec que aquesta ciutat hi ha dades per a dir que es troba en un bon moment. Jo m'agrada aquella frase que s'està gastant ara de les dato mata relato, no? Quan escoltem alguns relats catastrofistes de la situació de la nostra ciutat, pues ens agrada anar a les dades. Les dades reals són les que són. Les dades reals són que la ciutat ha crescut en nombre d'habitants, que som més que mai, que som 32.000 habitants. Ha crescut també o ha generat ocupació. Tenim les millors xifres d'ocupació dels últims 20 anys i també ha crescut en la quantitat de negocis que s'estan creant. Del 2024 al 2025 s'han creat un total de 40 negocis més en la nostra ciutat, cosa que no ha passat en altres ciutats en les que ens agrada comparar-nos, com pot ser Ontinyent, on realment s'ha disminuït el nombre de negocis que s'han creat. Per tant, crec que la situació i les dades conviden a l'optimisme i conviden a traslladar un missatge positiu respecte de quina és la situació de la nostra ciutat en este moment.
0: Sembla una miqueta l'antítesi a la xerrada que van tindre ahir amb Marco Sánchez.
1: Bueno, jo m'agrada parlar de dades i no de sensacions o d'altres qüestions. I sobretot, el que no m'agrada a mi, no ho he fet mai, és entrar en un discurs populista, un discurs que al final el que intenta és, o que planteja solucions simples a problemes complexos o problemes que no tenen una única solució. Jo crec que hem d'evitar els discursos populistes i, malauradament, cada vegada són més o estan més presents en la nostra ciutat.
0: Quin balanç fa l'alcalde d'estos tres anys de govern, conjunt, PSOE, Xàtiva Unida?
1: Bueno, jo crec que el balanç és positiu. Han sigut tres anys de molta gestió, de molt de treball, de molta atenció a la ciutadania. Han sigut tres anys en els que hem treballat colze a colze, hem fixat una bona relació entre les dues formacions polítiques, no han hagut crisis de govern, no han hagut problemes, i això ha afavorit que marcant ixos pilars que vam treballar en el seu moment, en este pacte de l'Almodí, les coses hagin pogut avançar. És veritat que hem tingut alguns que altres entrebancs, o molts entrebancs en esta legislatura, però han sigut externs, però el clima del govern municipal ha sigut positiu.
0: Sé que és difícil, quedar-se amb un o dos avanços i també assignatures pendents d'esta legislatura.
1: Bé, jo crec que el principal avanç que hem aconseguit ve com a conseqüència d'aquestes dades i ve en el que és la millora de la qualitat de vida a la nostra ciutat i la millora real dels serveis que se presten per part del propi Ajuntament. En este moment nosaltres, pel que fa a gestió, en este moment, per exemple, nosaltres tenim més de 40 expedients, més de 40 obres que estan treballant-se, que estan en marxa, i entre elles algunes tan importants com pugui ser el cas del centre de dia, com pugui ser el cas de la Tilo Bruchetti, però altres menors, com pugui ser la substitució de l'aigua corrent o de les canalitzacions d'aigua corrent del Pintor Rossinyol, la creació d'aparcament en el nucli antic. En definitiva, jo crec que això són els principals avanços, no tant el fet de les inversions, sinó també el mantenir aquesta qualitat de vida i apostar perquè aquesta siga una ciutat cohesionada, per la seva promoció a nivell cultural i a nivell econòmic, i que això fa que aquesta siga una ciutat que la gent trie per a vindre a viure, que és el que està passant. I en quant a les qüestions pendents, evidentment hem tingut una legislatura complexa amb la nostra relació amb la Generalitat Valenciana, perquè hem vist que des de primer moment s'han ficat entrebancs per aportar a terme inversions necessàries en matèria sanitària, com el nou centre de salut o com la renovació de l'hospital, o en el tema més recent, que després comentarem si arriba el moment, que és el tema del Palau de Justícia.
0: De fet, anem a allò, perquè els grans temes que han marcat i que estan marcant la legislatura, recordem els oients, queda encara un any per a les urnes, demanem l'opinió sobre aquests grans temes, ho saben, breu, en el que puga ser, i en primer lloc, òbviament, Santa Clara. Si voleu dividir primer jutjats, després entre Raimon, com vostè vulgui.
1: Bé, jo crec que això respon a un model que aquesta ciutat ha assumit amb normalitat i que moltes vegades cal tornar a explicar. Aquesta ciutat té un enorme patrimoni i com a conseqüència d'aquest enorme patrimoni la millor manera per al seu manteniment és que tinga serveis públics o que estiga dotat de serveis públics. Així ho hem fet en Sant Domènec, així ho hem fet en el convent de Sant Agustí, així ho hem fet en l'antic hospital, així ho hem fet en nombrosíssims espais públics, en el carrer Montcada, des de l'Arxiu, el Palau de l'Arcó, etcètera, etcètera. I és un model d'aquesta ciutat que hem defensat nosaltres, els socialistes, des del principi de la democràcia. Front a això, el model del Partit Popular, que és destrossar una plaça de bous de Demetrio Ribes i fer allí una obra megalòmana que no té en este moment ningú sentit i que a més no està acabada. Per tant, són models completament diferents. En este cas, el nostre model, i per això se va adquirir Santa Clara, era per a dotar-lo de serveis públics, perquè a més és un dels VICs més importants de la nostra ciutat en la seva millor ubicació. I quan comprem ixe convent, en el primer dels documents que jo signe com a alcalde en el 2017 per a comprar ixe convent, ja se fa referència a la necessitat d'ubicar allí el nou Palau de Justícia. La realitat és la que és. La realitat és que la Generalitat Valenciana, en este cas, ha decidit que allí no té que anar el Palau de Justícia i es genera dos problemes, perquè no només ha decidit que no té que anar el Palau de Justícia, sinó que ens retorna la part dels terrenys que li havíem cedit i, per tant, ens confirma que no se van a fer inversions allí perquè podien estar-ho per a un altre espai, i també manifesta de forma indirecta la voluntat d'abandonar el Palau de l'Arcó. Perquè, clar, si uno lo que vol fer és un edifici de nova planta, aleshores també abandonarà el Palau de l'Arcó. Per tant, es generarà un doble problema. El problema de no tindre en Santa Clara una construcció i, per tant, de no gastar aquest espai, i el segon problema, que és abandonar el Palau de l'Arcó i que siga l'Ajuntament qui assumisca les despeses del seu manteniment en altres serveis. Per tant, jo crec que queda en evidència que este és un model equivocat per a la ciutat de Xàtiva i que el Partit Popular s'ha enganyat de totes en este tema.
0: I el centre Raimon?
1: El centre Raimon és simplement com a conseqüència de la necessitat de tenir un espai on generar un espai expositiu en una sèrie de condicions, en una fundació que ha cedit els seus béns a la ciutat de Xàtiva.
0: Això és així, perquè Marco Sánchez va dir que això era totalment fals.
1: En el moment en què la Fundació no tinga ninguna activitat, i seus béns passaran a la ciutat de Xàtiva. I així queda reflectit també en els propis estatuts de la Fundació Raimon i Analisa. Per tant, el que busquem, bàsicament, és, seguint el model que triomfa o que funciona bé en aquesta ciutat, que és ser un referent a nivell cultural, evidentment, otorgar un espai de referència a una de les figures de referència de la nostra ciutat, i aprofitar també que ixe és un element de promoció turística i cultural de la nostra ciutat. Per tant, jo crec que tot el que s'està parlant i que s'està dient respecte de l'interès que té l'alcalde i demés, crec que al final no és res més que ixa manifestació d'un sentiment contrari clarament al nostre veí, al nostre fill il·lustre, a Raimon, i que deixa en evidència ixa miopia que té el Partit Popular quan se parla de cultura i quan se parla de discursos progressistes, de recuperació i memòria històrica i, en definitiva, de ficar el valor el que és la nostra cultura pròpia i la llengua valenciana.
0: Contracte de neteja i residus.
1: Molt bé, jo crec que el contracte de neteja i residus s'està treballant de forma intensa, que va poquet a poquet millor, que a més s'han reduït d'una forma important les queixes per part de la ciutadania, estiguem treballant en la seva modificació, però sobretot hem aconseguit ser una de les ciutats de més de 20.000 habitants en les que la taxa de recollida de residus està siguent més continguda. Estiguem aproximadament en els 65 euros. Hem ficat en marxa el cinquè contenidor, normativa europea, i altres municipis en el que també ens agrada comparar-nos, com pugui ser Ontinyent, doncs, per exemple, estan pagant 120 euros en este moment en eixa nova taxa. Per tant, jo crec que cal seguir... Efectivament, cal seguir treballant en aquest sentit, però crec que dia a dia s'està veient que hi ha més serveis i, sobretot, treballar molt en la conscienciació ciutadana. Hem de ser conscients que, al final, que la ciutat estiga neta i que la recollida de residus siga l'adequada, també és tasca de totes i de tots.
0: Biscarte i Carraixet.
1: Bé, jo crec que Biscarte i Carraixet han sigut dos dels disseminats en els que hem treballat més intensament en aquesta legislatura, per suposat, amb un contacte pràcticament setmanal amb les associacions de veïns que allí estan. En matèria de seguretat, per exemple, en el tema de Biscarte, hem atès totes i cadascuna de les reivindicacions, hem ficat en marxa la instal·lació de les càmeres de seguretat, hem implantat o hem recuperat aquella subseu de la policia. L'altre dia, ahir mateixa, sense anar bé junt, una acció ràpida de la policia local va aconseguir frenar un intent d'ocupació. I bueno, jo crec que això, junt amb la millora de la il·luminació i junt amb les millores en els camins i de més, són el camí que tenen que seguir en este cas. I en el cas de Carraixet, jo crec que ahir la circumstància que s'ha produït respecte a l'aigua potable s'ha atès des del primer moment per part de l'Ajuntament de Xàtiva. Nosaltres vam ser els que vam donar una primera solució a aquest problema adquirint el pou que en este moment o que anteriorment era privat i que per tant buscava i busca donar una solució, i ara s'estan plantejant solucions alternatives al problema dels nitrats que hem conversat amb els veïns i que impliquen a la Diputació de València, i estiguem treballant en aquest sentit i en aquesta línia.
0: Aprofitant la vinentesa del que ha comentat de la aquesta actuació de la policia local per a frenar un intent d'ocupació just ahir vesprada a Biscarte, és Xàtiva una ciutat segura?
1: Jo crec que sí. Jo crec que la meva percepció, que és una percepció que ve com a conseqüència de viure en aquesta ciutat, d'estimar aquesta ciutat, de passejar aquesta ciutat, d'atendre els problemes d'aquesta ciutat, aquesta és una ciutat segura. Aquesta és una ciutat que manté xifres respecte a delictes que estan per baix de la mitjana valenciana. I aquesta és una ciutat on majoritàriament la gent viu amb moltíssima tranquil·litat i les xifres així ho manifesten. Per tant, igual que abans, el dato mata el relato. Les xifres que nosaltres tinguem i les xifres que estan publicades diuen que la mitjana de... que nosaltres estiguem per baix de la mitjana. És veritat que hi ha que atendre tots i cadascun dels problemes que puguen anar generant, i que hi ha un problema, com és el problema de l'ocupació de vivendes, que en els últims anys s'ha incrementat. I, per tant, té una difícil solució. I, com dia abans, el problema d'això és quan caiguem en el discurs populista. El discurs populista és aquell que diu que un problema que és complexe, un problema que té moltíssimes maneres d'abordar-lo, només té una solució, i és una solució fàcil, que l'alcalde faça no sé què. Vull dir, ojalà fora tan fàcil que l'alcalde fera no sé què per a solucionar els problemes d'ocupació o altres problemes. Si així fora, altres ciutats governades per alcaldes del Partit Popular no tindrien aquest tipus de problemes. Vegem que és una qüestió que se produeix a nivell general i que hi ha que atendre des de la policia local i sobretot en coordinació amb les forces i coses de seguretat de l'Estat, però també amb el treball de serveis socials, que és importantíssim per a donar eixida a aquestes persones i solució a aquests problemes.
0: Parlant amb l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en esta última de les xerrades d'entrevistes especials a un any de les municipals, veient, descobrint, comentant els grans temes d'estos tres anys i previsiblement de l'any que queda. Obres, col·legis, centre de dia, Pla de la Mesquita.
1: Molt bé, jo crec que en este cas de les obres de major importància hem d'alegrar-nos del que ha passat en alguns casos, com per exemple el tema del centre de dia. El centre de dia és una demanda històrica. En el centre de dia hem sigut capaços de, amb una inversió certament comedida, reduïda, de 2 milions d'euros, tirar endavant amb un centre de dia per a 50 usuaris, que va a ser una referència en el nostre territori. I per tant ens hem de sentir ben alegres i ben contents del que hem fet, perquè és una d'aquelles demandes històriques. Exactament igual que la intervenció en l'Atilio Bruchetti, on s'està fent una remodelació íntegra en este moment, que fa un any pràcticament, o 6 mesos, ens diuen que no anàvem a ser capaços de portar a terme, i bueno, pues ahí està la realitat, o la que hem fet en el Josep de Ribera, o la que hem fet en el edifici de la Costera. El Pla de la Mesquita ha sigut un dels tres projectes, o dels quatre projectes del Pla Edificant, dels quatre que no han avançat, i que, bueno, pues anem a, com vam estar explicant-li ahir a la comunitat educativa del Pla de la Mesquita, anem a tornar a licitar el més ràpidament possible per a poder acabar aquesta important obra i que este siga una realitat. El que me sorprèn és que l'oposició siga capaç de criticar les obres del Pla Edificant i les del Pla Convivint quan l'han tallat d'arrel, i des de que entra el PP a la Generalitat Valenciana pues ja no se sap què van a passar en els centres educatius. Tinguem en marxa una vaga del professorat que està reclamant, entre altres coses, que se facin inversions als centres, inversions que s'han parat des del moment en el que ha entrat el Partit Popular, perquè el model no és el Pla Edificant, però no n'hi ha altre model, no n'hi ha alternativa.
0: Per cert, aprofita l'avinentesa, ja que parla de la vaga educativa, recordarà als oients, esta vesprada, 7 de la vesprada, una assemblea, precisament a la Casa de la Cultura, 7 de la vesprada, entre els principals sindicats i persones relacionades en les coordinacions d'esta vaga, i també professors i familiars d'alumnes. Plaça de Bous, alcalde, tornant al guió.
1: Bueno, jo crec que ahí me sorprèn que el Partit Popular traga pit en algo, perquè són els culpables d'aquesta situació. Vull dir, aquells que van acabar en la històrica plaça de Bous de Demetrio Ribes i que van fer una obra sense ningú sentit i que van gastar més de 12 milions d'euros dels xativins i les xativines, i que finalment la van deixar a mitges i sense possibilitat d'acabar-se o sense possibilitat d'ús fins que no se farà una inversió que probablement ja supera els 4 o 5 milions d'euros, pues la veritat és que crec que és prou sorprenent que en este moment el Partit Popular traga pit respecte del que va fer en aquesta plaça. Jo crec que és una inversió que cal, si haurem tingut una Generalitat Valenciana raonable, podíem haver-ho plantejat. De fet, així no ho van fer quan va entrar Vox al Departament de Cultura. Però, bueno, finalment hem vist que en este cas la Generalitat Valenciana ha tallat totes les vies de subvencions, perquè, com sabeu, pues, en esta legislatura no hem rebut ni un sol euro que no estiguera previst ja en anteriors pressupostos, i ja no només això, sinó que, a més, ens han tallat les vies de finançament d'altres que estaven previstos per a la ciutat.
0: Festes, fira, falles, Setmana Santa...
1: Bueno, jo crec que ahir hem aconseguit una dignificació, una participació ciutadana, hem treballat molt en el model de fira, hem apostat per seguir dignificant les falles, les xifres que tenen, millorant els premis i més, les xifres que té el col·lectiu faller any rere any va creixent, i crec que és un dels col·lectius al que hi ha que tenen màxima atenció. En el cas de Setmana Santa hem aconseguit que siga la festa d'interès turístic a nivell provincial, i cal seguir treballant en aquesta línia, en el Corpus, etcètera, etcètera. Són els grans esdeveniments de la nostra ciutat. Generen ocupació, generen economia, promocionen turísticament la nostra ciutat, i crec que és un d'aquells elements que cal cuidar com hem fet.
0: I acabem amb turisme, xifres, el famós tema del trenet, que també és...
1: Bueno, jo crec que el turisme, al final, aquells que demanen, que s'escoltava, que demanaven turisme de qualitat a la ciutat i demés, no hi ha ningú negoci turístic que hagi obert en els últims 10 anys d'aquesta ciutat que hagi tancat, cap ni un. I, a més, el nostre turisme se basa en dos elements, que és la cultura i el patrimoni. I nosaltres seguim apostant per aquest model, i per això plantegem projectes tan interessants per a aquesta ciutat com és el Centre Raimon d'Activitats Culturals. Des del moment en el que s'ha ficat en marxa i ha començat a parlar-se d'això, cada setmana, i ho dic bé, cada setmana tenim més de 2 i 3 persones que venen buscant aquest centre, ja en este moment, perquè al final és un dels elements de promoció turística de la nostra ciutat. Però no només això, hem seguit apostant pel castell en aquesta inversió que s'està ja preveient realitzar del pla de sostenibilitat turística en destinació, i crec que bueno, pues uno pot desplaçar-se. Jo ahir mateixa vaig pujar al castell per circumstàncies, i bueno, pues un dimecres i bon dia, el nivell de gent que hi havia per ahir i de persones de fora, pues la veritat és que deixa clar que som un referent turístic a nivell, com a mínim, a nivell de la Comunitat Valenciana de les zones d'interior. I per tant, pues, cal seguir insistint en aquesta matèria.
0: Xàtiva, a partir de 2027, nou bloc, últims 10 minuts de conversació amb Roger Cerdà. Pot un jove construir avui el seu projecte de vida a Xàtiva?
1: Bueno, jo crec que en termes generals té més complicacions de les que tenia fa 10 anys. També pense que és veritat, i ho estiguem veient amb les xifres, que sí que hi ha possibilitat de construir el projecte de vida, sí. Després parlem de vivenda, però hem sigut capaços d'incrementar el nombre d'estudis que tenim a la nostra ciutat, hem sigut capaços de millorar i d'especificitar aquests estudis en matèries que són necessàries per al nostre territori. Jo crec que és importantíssim el creixement que ha hagut en aquests 10 anys de formació professional en alguns casos en col·laboració amb empreses tan importants de la nostra ciutat com és el cas d'Hinojosa, i per tant jo crec que tot això afavorix a que, junt amb la capacitat de generar generació d'ocupació, a que una persona jove pugui viure a la nostra ciutat. És veritat que hi ha un problema en quant a l'accés a la vivenda, és veritat que teníem un pla, i que tenim un pla que volíem treballar coordinadament amb la Generalitat Valenciana de rehabilitació d'habitatges en el nucli antic. Malauradament, bueno, pues hem vist com en esta legislatura ese projecte de rehabilitació d'habitatges en el nucli antic ha quedat reduït a la mínima expressió. Són 3 els habitatges que se van comprar en l'anterior legislatura i que ara se van a rehabilitar, i crec que cal insistir en esta matèria, i sens dubte és un dels reptes de futur que tenim com a ciutat, perquè no ens passe el que està passant en altres ciutats del nostre entorn més pròximes a València, on s'està disparant el preu de l'habitatge.
0: Ja està passant. Així, quina ciutat imagina vostè i el seu partit per a la pròxima dècada, i per tant quina hauria de ser la prioritat absoluta del pròxim govern?
1: La qualitat de vida ha de ser la prioritat absoluta. Jo imagino una ciutat amb cada dia millors serveis públics, cada dia millor educació pública per als nostres xiquets i les nostres xiquetes, amb una sanitat pública de qualitat, amb un hospital que siga i continue o torne a ser un hospital de referència dins de la sanitat pública valenciana, i després amb una sèrie d'equipaments que facin que la nostra sigui una ciutat atractiva per a viure. És una ciutat mitjana de l'interior valencià que, a més, té una grandíssima avantatge, que són les comunicacions. La comunicació o l'arribada de l'AVE va ser un dels elements que van a generar una sèrie d'oportunitats magnífiques per al futur de la ciutat. Hem d'aprofitar-les. El teixit econòmic de la ciutat ha d'aprofitar-les, i nosaltres com a govern hem de treballar en aquesta línia. I això és un poc la ciutat. Una ciutat cohesionada, una ciutat que en definitiva cuida als seus veïns i les seues veïnes, i que genera oportunitats de futur.
0: Anem acabant amb el bloc, pot ser una miqueta més controvertit, respecte institucional, clima municipal, etc. Quines són les relacions de Xàtiva ara mateixa amb Conselleria, amb Generalitat, i també amb el govern central, amb els dos?
1: Mira, he de dir una qüestió que a mi me resulta trist i que pensava que no passaria mai. Quan més persones hi ha al govern de la Generalitat Valenciana relacionades amb la ciutat i amb el Partit Popular de la ciutat, pitjor ens va a aquesta ciutat. I això és molt trist, perquè jo pensava que el fet de que tinguérem un vicepresident segon, que fora fill d'aquesta ciutat, que a més la seva germana regidora de l'Ajuntament i seu pare va ser regidor de l'Ajuntament, o que tinguérem una consellera de Justícia que fora d'ací al costat, de la comarca, de Canals, assessors, etcètera, anava a afavorir i anava a fer que això canviara, però hem vist com no és així. I nosaltres, des del primer moment, hem intentat treballar colze a colze en la Generalitat, però malauradament se'ns han anat tancant totes i cada una de les portes que hem intentat, o que teníem obertes, perquè és veritat que teníem moltes portes obertes i que han anat tancant-se. I des del respecte institucional, nosaltres anem a seguir col·laborant amb la Generalitat Valenciana, però així venen els consellers i són incapaços d'alçar el telèfon i cridar a l'alcalde. el conseller de Sanitat, la consellera de Turisme i Indústria que va vindre ahir. Jo crec que n'hi han determinades accions que no té ningú tipus de sentit. I després, determinades declaracions de la consellera de Justícia alentant o creant una crispació contra el govern de la ciutat i contra la meva persona, crec que estan completament fora de lloc i que no responen a aquest respecte institucional. Per tant, jo el que espero és que hi hagi una reflexió profunda. Crec que no va ser així. Crec que tot respon a una estratègia. Me dona la sensació que una estratègia equivocada i, al final els veïns i les veïnes jutjaran si volen que els governi un partit que és capaç de discriminar a la seva ciutat només per raons de no compartir la mateixa visió que té el govern de la pròpia ciutat.
0: I en govern central?
1: En el govern central tinguem una bona relació i màxim accés a qualsevol dels ministres i sobretot als valencians, tant en Diana Morant com en Arcadi. L'última de les actuacions o dels treballs que estiguem fent és en el Ministeri de Cultura per a que participen en la subvenció de les obres del Centre Raimon. Hem demanat el 2% cultural i hi ha molt bones expectatives de que des del govern central se participe amb una important inversió, com ja ha fet la Diputació de València. Per tant, les relacions són positives, ens agarren el telèfon, ens responen. És veritat que moltíssimes de les actuacions no depenen del govern central, sinó que depenen de l'autonòmic, però he de recordar, per exemple, el cas de la recuperació de les competències en matèria de violència de gènere, que ve directament del Ministeri de Justícia i que ve com a conseqüència d'aquest treball constant que hem tingut i d'aquesta bona relació que tenim amb el govern central.
0: Anem acabant, els últims 5 minuts. N'hi ha hagut massa crispació política durant aquesta legislatura? La gent pot estar un poquet cansada d'això?
1: Pot ser que sí, nosaltres no ens agrada i el problema és quan al final trobes enfront a un partit que té un bon resultat en les eleccions municipals i que en comptes d'aprofitar aquest bon resultat per a construir, l'aprofita per a destruir. Jo ahir me contaven algunes de l'entrevista que va fer el portavoz de l'oposició així i me dient, diu, és que no ha dit ni una xifra i no ha dit tampoc ni una veritat, però sobretot ni una xifra, no? I aquesta ha sigut la dinàmica, no? La dinàmica de tornar al populisme, de tornar als discursos fàcils, i jo he de dir que durant aquests 3 anys m'he

0: i que això fomenta aquesta crispació que nosaltres, evidentment, intentem rebaixar perquè creguem que no és positiu per a la ciutat i per a la construcció del futur de la ciutat.
1: Ja està treballant el PSPB-PSOE en la llista electoral per a dins d'un any? Vostè anirà de cap de llista, entenc?
0: Sí, sí, sí, jo ja ho he confirmat, jo vaig confirmar l'any passat quan vaig presentar al secretari general de l'agrupació local. Nosaltres tenim un equip consolidat i un equip que, bueno, pues que al final està treballant bé en este moment i en esta legislatura, però bueno, com sempre, quan arriba este moment, no estem en aquest moment encara, però quan arriba setembre, octubre, pues ja cal començar a plantejar-se qui té que renovar, qui no té que renovar, quines persones podem afegir i, sobretot, determinar els perfils que jo crec que sempre és important de cara al futur sumar en el nostre projecte.
1: Li preocupa o li pot preocupar al Partit Socialista de Xàtiva l'aparició de nous partits polítics locals?
0: A ningú li té que preocupar la participació democràtica. Jo crec que la democràcia és un valor com a tal, i si qualsevol persona és lliure de presentar-se a les eleccions, com ha passat en reiterades ocasions en la nostra ciutat, que legislatura o eleccions, rere eleccions, pues, han anat apareguent partits que després, pues, han tingut o no han tingut majoritàriament, pues, sempre així ha sigut molt difícil que partits que no tenen una implantació a nivell estatal tingueren després una participació, que tingueren suficients vots com per a poder tindre un regidor. Però bueno, en qualsevol cas, jo crec que no n'hi ha que tindre-li por a la participació democràtica.
1: A veure si avui faig bé l'entrevista, perquè ahir, la pregunta, millor dit, perquè ahir em va costar 3 repreguntes al senyor Marcos Sánchez. Si avui hi haguera eleccions i vostè traguera majoria... Vostè no traguera majoria absoluta, amb quin partit estaria disposat a pactar i amb quin partit dels que n'hi ha ara, i en quin partit mai estaria disposat a pactar?
0: Bueno, nosaltres hem demostrat al llarg, jo personalment, però nosaltres hem demostrat al llarg d'aquestes 3 legislatures que allò del pacte ens va bé, que no tenim ningú problema. En qui tenim? Bueno, pues n'hi ha una tendència normal i natural en aquelles formacions polítiques que comparteixen els nostres valors i que comparteixen els nostres discursos i en els que tenim més punts en comú. Nosaltres, evidentment, en aquest moment estem governant Iniciativa Unida, que és una formació d'esquerres amb la que hi ha molts més punts en comú que amb el Partit Popular o que amb Vox. Val? En altres ocasions hem tingut altres fórmules de govern a la nostra ciutat i bueno, pues nosaltres el que ens creguem és la democràcia i també hem de dir que som un partit que aspira a governar en solitari, com no pot ser d'una altra manera, però que també som capaços d'arribar a acords perquè entenguem que en un municipi hi ha que ficar per davant bueno, pues el treball i el progrés del municipi front a altres qüestions de tipus ideològic.
1: Sembla que tampoc era tan difícil la pregunta. Quin missatge li agradaria enviar avui, 21 de maig de 2026, als veïns i veïnes de Xàtiva, quan encara falta un any per a tornar a votar?
0: Bueno, pues jo crec que el missatge que hi ha que traslladar-li és un missatge que fa un poc de recopilació del que ha sigut el treball que hem fet, no només en esta legislatura. Jo porto ja pràcticament 11 anys com a alcalde. Nosaltres en 2015 vàrem agarrar aquesta ciutat i esta ciutat malauradament obria els telediaris per casos de corrupció. I això hem aconseguit amb un treball constant i sobretot amb honradesa hem aconseguit apartar-ho de la vida pública del nostre municipi. A més, hem sigut capaços de remuntar una situació econòmica molt complicada perquè el pressupost que teníem en aquell moment, en el 2015, tenia un endeutament de més del 110%. I ho hem fet amb rigor i sobretot amb honradesa. Jo sempre recordo una xifra. En esta ciutat, en 28 anys de govern socialistes, 3 alcaldes, 0 casos de corrupció. Això, malauradament, no ho poden dir altres formacions polítiques. I a partir d'ahí, crec que som el govern que més ha treballat per afavorir l'ocupació i el treball, la generació de treball. Les xifres estan ahí. Per millorar els nostres serveis públics i sobretot per generar oportunitats de futur a aquesta ciutat. La nostra obsessió no és altra que aquesta ciutat puga ser una ciutat en la que la gent puga vindre a viure i disfrute i siga feliç.
1: Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, gràcies per estar en la SER.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Hoy por hoy, Xàtiva i comarques, con Jordi Company. Lo habéis pedido y ampliamos los 10 días Nissan. ¿Te quedaste sin cita? ¿Pensaste que habías llegado tarde?

0: I a la 1:13 podem confirmar-los per profes que estan a València, profes d'ací de les nostres comarques, que aquest és l'ambient que es viu. Ho han sentit al butlletí informatiu de les 12. Hi ha hagut fins i tot una acció dins de les Corts Valencianes en les que diferents professors professors i professores han llançat uns pamflets i també han jupetins, les samarretes i tot això. Han cantat consellera d'emissió també en el ple, han hagut de ser desallotjats. Però fora n'hi ha molts profes, moltes mestres, molta gent d'equips directius de l'Escola Oficial d'Idiomes, etcètera, etcètera, d'ací de les nostres comarques, que estan al cap i casal reivindicant ja en esta jornada, si no m'equivoque, perquè he perdut el compte, no sé si és la 10 o la 11, de vaga indefinida del professorat. N'hi ha també accions, per exemple, del professorat de formació professional, Ruth Rebollo, la coneixen perquè hem parlat moltes vegades amb ella, d'ací de la Costera, de Xat, ens ha enviat un vídeo d'una performance que s'està realitzant també, en este cas, a la plaça de la Verge, simulant un soterrament, en este cas el soterrar de la formació professional a les nostres comarques. I a més d'això, deuen recordar també els oients que esta vesprada n'hi ha prevista una assemblea de pares, mares, AFES, és a dir, Associació de Famílies de l'Estudiantat, també dels equips directius de Xàtiva i també de pràcticament tota la comarca. Serà esta vesprada a les 7 a la Casa de la Cultura. Ahir podrem saber més o menys informació sobre una de les qüestions que també ocupa i preocupa, que és aquesta dimissió d'equips directius. Ara mateixa, tot i que estem intentant contrastar unes quantes dades, uns quants noms de centres que ens han enviat, ara mateixa, a la 1:15, podem confirmar que ací a les nostres comarques el CEIP, la Sénia de l'Alcúdia de Crespins, ha presentat avui davant de la consellera i, per tant, també a les Corts Valencianes, eixa dimissió del seu equip directiu per esta vaga indefinida que... Carles Bercher, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Em deies, no tampoc tinc clar si són 10 o 11 dies ja, no?
1: Sí, per ahí.
0: Són uns quants dies. Carles Bercher, des de UEFA, la gent el coneix, així a Xàtiva, samarretes, merchant, una miqueta de tot, editorial, també. Bé, ha tret una samarreta solidària molt xula, a més ens n'ha portat una així a l'estudi, que li ho agraeix profundament. No me la vaig a posar ara perquè no puc fer un striptease així, però després penjarem una foto. És una samarreta molt xula, més una samarreta solidària per la educació pública. Una acció feta des de Xàtiva per a les aules, no, Carles?
1: Sí, a veure, això neix un poc del contactes que tinguem en amigues, pues, Ruth Rebollos, amiga, Rafa Simó i altres profes i mestres de tot el Baix Valencià que coneguem, que des de la cooperativa nostra el que diem era com vos podem acompanyar a banda de fer difusió, no? A l'obrir la caixa de resistència que es va fer a nivell de País València van dir, ostres, pues, podem fer una samarreta que sigui solidària i que els beneficis vagin per a eixa caixa de resistència, perquè el que volem també és que seguisquen fent vaga fins que aconseguisquen els objectius.
0: Perquè com funciona això exactament? Vull dir, la gent pot posar-se en contacte amb tu, amb UBF en este cas, a través de les xarxes UBIFE, sempre ho dic mal, a través de les xarxes socials o de la vostra web, etc, fer una comanda i arrel d'ahir què és el que ocorre, què és el que va passant?
1: A veure, n'hi ha diverses opcions, val? Teniu opció de comprar-la individualment en la botiga o també a nivell conjunt. Qualsevol centre educatiu pot comprar-la en conjunt o qualsevol agrupació. Mm. A banda, també podem fer això, comandes conjuntes, i tot i ser benefici, el que farem és, quan anem a relegant, suposo que per setmanes o el que siga, el que farem serà ingressar aquests diners en la caixa de resistència.
0: Llavors, perquè què és la caixa de resistència, per a la gent que no ho sàpiga?
1: La caixa de resistència és una caixa que han fet Escola Valenciana, crec que l'ha fet, val, per a poder recollir diners, perquè els mestres estan fent vaga i estan perdent diners. A banda, també calen recursos, per exemple, per a pancartes, per a moltes coses de logística. Llavors, el que ha fet és aquesta caixa de resistència per a poder sostindre un poc la vaga a nivell individual i col·lectiu. Llavors, el que fem nosaltres és al donar això, el que fem és donar un poc més de coixí per a que seguisquen, no? I per a que no n'hi hagin excuses de un poc de, ostres, que no estic guanyant així per allà, perquè pot ser que ni s'acabi aquesta resistència, podem aguantar-la millor.
0: Carles, el preu són?
1: 12 euros, el preu de cost són 6 euros, i després nosaltres la vam a 12, llavors això, 6 euros de benefici van per a la caixa de resistència.
0: Tu saps que des 200. Vas a fer-ne moltes els pròxims dies.
1: Ja estem fent-ne, ja. Ja sí. Estem fent-ne, sí, sí, sí. Sí, sí, no, ha tingut molt bona resposta, la veritat, i molta acollida, i estan preguntant també molts centres educatius de com poden fer comanda col·lectiva també un poc, per dir, els que nosaltres la volem tindre també nosaltres i aportar ahir, però ja dic que no va sols per als profes i per als centres educatius, sinó per a familiars, per a amics, per a tota la població del País Valencià que vulgui aportar i que ja no sols es pugui aportar en Bizum, que a més pot fer una pot portar una samarreta que es beneficis també al país.
0: Una samarreta que, per descomptat, com no pot ser d'altra manera, és de color verd i que resa una frase xulíssima que vull que tu mateixa engisgues i ens contes el perquè d'aquesta frase a...
1: La frase és: l'educació pública és l'opció política més revolucionària i en termini. I després baix posem: defensem l'escola pública. Aquesta frase és una frase agarrada de Montserrat Roig, que es diu: la cultura és l'opció política més revolucionària i en termini. Però, bueno, van considerar que fer un mix ahí, perquè, bueno, l'educació pública entra dins de cultura i realment l'educació pública és que és la base a nivell a llarg termini del futur no? De la gent jove, de xiquets, de tot. És l'educació, és la base educativa per a tindre un món millor també i unes persones millors.
0: Carles, recordem als oients que estiguen interessats i interessades com poden adquirir aquestes samarretes tu mateixa.
1: Val, pues mira, si entren a www.vf.com poden accedir ahí i poden demanar-la a nivell individual o col·lectiu. I també poden enviar un correu a info@cendra.coop i també poden contactar amb nosaltres per a poder demanar-la a nivell col·lectiu.
0: I si no, les vostres xarxes socials també us poden trobar UBF, sí. UBEEFE.
1: I també a Siaixàtiva, al carrer Trobat número 12, tinguem la botiga, que ahí podeu vindre també a comprar-les, que tinguem el taller d'estampació.
0: Ahí és on esteu estampant-les sense parar.
1: Sí, sense parar.
0: Carles Berger, t'agraïs molt que hagis vingut. Ves contant-nos com va esta proposta tan interessant que de nou naix des de Xàtiva. Gràcies, amic.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu.

0: Comarcas, con Jordi Company.
1: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo oportunitat. agbengineers.com.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarcas, con Jordi Company.

0: De normal sempre comencem a la 1 i 5. Avui estem una miqueta més tard, jo ho sé. Però jo sé que l'oient i els Pepes a mi m'ho perdonen, però sobretot ho perdonen a l'educació pública, que és el motiu pel qual hem tardat una miqueta més. N'hi ha prioritats en la vida.
1: Pues clar que sí, és el que sí. Toco.
0: Hola, Pepe Botifarra, com estàs?
1: Hola, Templat.
0: Hola, Pepe Sanchis.
2: Hola, Jordi,
0: companyia. És quina samarreta més xula ens ha regalat? Bueno, ens ha regalat, no, ens ha venut l'educació pública. Anem a parlar una miqueta avui d'això. Bueno, educació pública no.
2: De l'educació.
0: De profes, de mestres...
2: De la letra con sangre entra...
1: Això ho la gent major.
2: És que, clar, així parlem del passat, i en el passat era així.
1: Com era? Garrot i fil negre.
0: Anem a parlar d'educació d'aixà. Bueno, primer que res, deixeu-me que vos pregunte, què vos pareix la vaga que estan fent els profes i els mestres?
1: Pues a mi me pareix molt bé, que és el que toca, no? I hi ha que ajudar-los, perquè si no estan ells, bueno, ni cresol.
2: Les reivindicacions que tenen són molt justes, per lo tant... on s'estima que n'hi ha justícia, ja que apoyar.
1: Sí, lo just és just.
0: Pues ala, ja pues feta l'opinió, parlem d'educació a Xàtiva en otros tiempos.
2: Maire. En otros tiempos. Bueno, lo que he començat
0: a dir jo... A quin col·le vau anar vosaltres?
1: Jo vaig anar als Padres, però quan estaven allà dalt.
2: Al Sagrado Corazón.
1: Al Sagrado Corazón.
2: De Maria era, de Maria, o de Jesús?
1: De Maria. Que, per cert, ara fem el mes de Maria, te recordes?
0: Sí, home, el mes de mayo, claro.
2: El mes de mayo portàvem floretes i sí, tot al col,
1: eh? Floretes, sí. A ver. Tu també, eh? Sí?
0: Jo també. Ah, pues. I que era les monges.
1: Pues ja fa...
2: Mare Déu, tinguem més edat que la picor.
0: I el mes de mayo, la M de madre, la A de amiga... La R de Rosa, no sé què, i la A d'Amor. I era Maria.
1: Amor, que seria pel rabo dels polsos.
0: Pues això. I cantàvem tots.
2: Tine en compte que quan nosaltres anàvem a primària, que és de lo que estem parlant, de la primària, la primera fase de l'educació, després de l'infantil i escagons, que era entonces...
1: Escagons.
0: Sí.
2: Entre trobaves dins de l'aula un crucifixe baix, dalt la pissarra. Mm. I dos quadrets, claro. Uno de Franco i l'altre d'un tal José Antonio.
1: José Antonio, que diem hola.
2: Sí, sí.
1: Sí, per això, però en els cagons no. Jo anava als cagons al carrer Vera, a Cala Senyor Lola. Me recordo que era una dona que tenia més paciència que un sant. Jo agarrava uns berrinxes perquè volia anar a casa, no? Clar. I portaves la cadireta.
0: Com que portaves la cadireta? La cadireta de casa?
2: No la ficava la cuidadora?
1: Ah, totes totes les cases hi havia la cadireta del xiquet, la cadireta típica de Bogo.
0: De Bogo, xocotiueta.
1: Estava la cadira de xiquet, la de foc, i la normal, la de foc, era perquè les dones guisaven en terra i s'assentaven a la cadira. Clar,
2: bueno, per arribar a la olla.
1: Per arribar a l'olla. I això... I me recordo que anàvem allí a Cala Senyor Lola i tenia, darrere de la porta, n'hi havia una taula camilla o un tendur, que diuen a un tinyent.
0: Sí.
1: Tenia el tendur. I allà damunt del tenduret tenia, pues, llimetes i cosetes que mos passarà el pet. Claro, ma mare ho pagava i tal, i això... Però, com ja era molt major, la dona pues, no podia manejar-se molt, no? I tenia una canya llarga, saps? I t'imagines la canya llarga, pa què era, no?
0: Feia,
1: pa pescar-la. No? Pues de quan en quan, pam, canya al cap.
0: Això de quants anys estem parlant?
1: Pues jo tindria pues, 2 o 3 anys, me recorde, clar. Sí.
0: I tu, Pepe Sanchi?
1: Bueno, acaba.
2: No, jo vaig anar a les monges.
1: Jo
2: no recorde de cagons, sinó a les monges de la Beneficència fins als 6 anys. En aquest moment ja entraves a la primària i en aquell entonces estem parlant dels anys 60. I vaig entrar en 6 anys, a complir 7, en la Catòlica, l'escola catòlica de don José Cuenca, que era un mestre que era republicà, va ser republicà en el seu moment, entonces estava represaliat i per lo tant no li deixaven donar classes en l'escola pública, no? Ell se va muntar una privada juntament en el Círcul d'Obrers Catòlics, que era una associació de socorros mutuos, diguem-ne, pertanyent a la Iglesia, perquè era república, segurament seria república de dretes, però el ser república pues, no tenia plaça en la pública.
0: Yeah.
2: I què passa? Que anàvem a aquesta escola, jo recordo anar en diverses ocasions a veure pel·lícules d'aquestes de propaganda del règim,
0: sí,
2: com per exemple Franco, ese hombre... Sí,
0: el nodo,
1: sí,
0: però no, per pel·lícules,
2: per exemple,
1: pel·lícules.
2: Franco ese hombre i tal i qual en el Gran Teatre de Xàtiva. Què passa? Els col·legis públics anaven a baix, a les butaques, a l'amfiteatre, i nosaltres mos arreaven al galliner. El galliner era un tercer pis,
1: dalt,
2: eh?
1: Dalt del tot, que, que era el que era el cor de l'església, que és el que s'han domenat.
2: Sí, sí, lo més lluny de la pantalla.
0: I com eren aquestes pel·lícules? Com,
2: okay. Bueno, eren en blanc i negre, te ho pots imaginar, i ensalçaen el caudillo.
1: Ensalça el senyor.
2: Sí. L'alçaen, li alçaen.
1: Porquera.
2: Quan li diuen la colona, no? A Paco no li diuen Paco la colona. Pues l'alçaen.
1: L'alçaen.
2: Sí, sí. Home, jo recordo una d'elles... que era que el fusilen i encara ressuscita el tio.
1: Que rebota con los pilotes de baqueta.
2: El caudillo no se'l podia cremar ni... Vos he contat alguna vegada l'anècdota de la falla, no?
0: Sí,
2: una
0: sí,
2: moneda sí. Que una van peseta, fer no? De peseta el senyor Grau i el pare i fill, i el van fer llevar, el censor li va fer llevar la moneda de la falla perquè clar no cremaren sí. A Franco ni en broma.
1: Això que toco. Ja està. Jo no vos he dit una cosa. Jo vaig anar als Cagons i després vaig anar a la Creu Roja.
0: Ah?
1: Vaig anar dos o tres anys a Doña Angelita. I me recordo una vegada que ma mare en l'aparador, no sé si vos ho heu contat alguna vegada,
0: mi no en sona.
1: Ma mare en l'aparador tenia un espill. I jo vaig agarrar i em vaig tallar el moño, em vaig tallar el
0: calla.
1: Flequillo. I vaig anar un dia i me diu Doña Angelita, Pepe, què te cortava ese pelo? Dic, el barbero de Sevilla. Doña Angelita, pensava que estava Doña Angelita, Don Luis, Doña Estrella, era baix de ma casa, allí en la placeta Roca, sí. Això era la Corroja. Sí, i després sí. Vaig anar als padres. I quan els padres ja se'n van a baixar al clar, allí baix, on estan ara,
0: sí.
1: Ma mare va dir, tu el carrer de la Reina no el passes, sí. Perquè hi ha molt de tràfic, un cotxe clar, de cada 10 minuts, però sí, bueno, sí. N'hi ha tràfic.
2: Ja que han tocat el claret, estava jo pegant-li voltes quan Jordi mos planteja parlar, ja que estem en lo de la vaga de l'educació, que parlarem del tema de l'educació i el seu voltant, una cosa curiosa en Xativa és la influència dels diners privats, dels diners particulars, perdó, en els col·legis.
1: Sí.
2: O sigui, l'Estat, que és el... Paguem impostos i a través d'aixòs impostos hi ha que pagar
1: pues,
2: els col·legis, els edificis, el mobiliari, els professors. Bueno, fíjate en una cosa. El Gosalves Vera, el terreny, el va donar el senyor Francisco Gosalves perquè construïren un col·legi. Era un particular. Claro. La família Gosalves, Francisco Gosalves i Isabel Vera, que era la dona. Entonces va donar el terreny i ahí se va fer el col·legi de primària Gosalves Vera, que bueno, avui ja està desplaçat i ja s'ha ampliat i tot. Però és que te'n vas al barri de Sant Feliu
1: igual.
2: I te trobes el Martínez Beiber. Martínez Beiber era un impressor deixat i va imprenter en el carrer Vallès.
0: Sí.
2: I l'home va dir en el meu testament... Ahí això per construir un terreno. No van haver prou diners per fer-ho tot, va haver que ficar bueno, l'Ajuntament una cifra.
1: Con la intenció en basta.
0: Claro, sí,
2: però ara anem al claret, que tu l'has citat.
1: Ai,
2: jo recordo haver aportat també a aquest edifici la meva rajola.
1: Claro.
0: Com està això?
1: Jo també, igual que l'operació en ladrillo del Carmel. Així ja havia que participar tot.
2: La beneficència del moment, avui està el benestar social i els impostos que
1: diguis.
0: Sí.
1: Jo me'n recordo més del Carmel, també
2: ha replegat en botelles de vidre, el vidre
1: sí,
2: venien a l'olleria,
1: el
2: reciclatge de vidre.
1: Sí, el que és el vidre i verd, que
2: sí, el de botella de cava, majorment.
1: Exactament, de cava i de...
2: Bueno, perquè n'hi havia més vidre, pesava més.
1: I les marraixes, no?, que diem, tot això se feia, i encara n'hi ha algú en l'olleria, en cas fa l'olleria.
0: No massa, però sí.
2: Però fixa't en la curiositat de tot això. La Casa Beneficència, en la plaça Sant Pere, que és de propietat municipal...
1: És de l'Ajuntament.
2: Bueno, avui resulta que és d'una congregació dins de la església i tal. Però també era de l'Ajuntament. Tu recordes que allí van estar els gegants en una època?
1: Clar que ho recordo.
0: Això sí que és.
1: Jo sé tota la història dels gegants.
2: Sí.
1: Estaven allí en la Benifesa. Van pegar més bacs que el bombo l'Aurora. Ara bé, pareix que estiguen una miqueta més d'això, que d'ací 4 dies ja, diu, de prop o de lluny...
2: El dia 7,
1: Corpus pel juny.
0: Sí.
2: 7
0: sí,
2: de
0: sí.
2: juny, el dia 7, diumenge, primer diumenge...
1: Punt,
2: de...
0: Això és d'ací...
1: El dia 7.
2: D'ací no res.
0: D'ací dos setmanes.
2: És el Corpus, el professor del Corpus. Que no me'l faig massa calor.
0: Que després tot
1: se sap.
0: Això.
2: I què més n'hi ha? Bueno, avui en dia te trobes que el tema ja no se limita simplement als col·legis de primària i de batxillerat. Avui en dia està la British, eixa, que ensenyen l'anglès, està l'escola catòlica, eixa extensió de, que donen educació física o coses
0: sí,
2: de,
0: bueno, són,
2: tal, i tinguem tota una sèrie d'ampliació dels estudis que respecte de fa,
0: vosaltres a,
2: de
0: quin, a quina edat vau deixar d'estudiar? Perquè se'n teníeu que anar a treballar? O
1: jo als 13 anys i mig.
0: Als 13 anys i mig.
2: L'antic pla, el que jo vaig fer dels anys 60, constava de primària fins als 11 anys, aproximadament. D'ahir passaves a l'institut i fes l'ensenyança mitjana, que seria, en aquell moment. Que després se va canviar per el nom de BUP.
0: La BUP.
2: Tu vas fer BUP, segur.
0: No, jo vaig fer ESO.
2: Ja eres més jove.
0: Educació secundària obligatòria.
1: Era un poll.
2: Pues estaguent en ple... Bueno, acabant ja el temps de la secundària, que seria entonces, a l'ensenyança mitjana, que és el que vaig fer jo en l'institut, va entrar el BUP en funcionament. I nosaltres fèiem 4 anys, en 4 anys de batxiller, dels 11, pues, en 4 més 15, no?
0: Sí.
2: En això aconseguies el títol de graduat d'ara, o el que avui és el graduat.
1: I el certificat gran i el xicotet.
2: Era el batxiller elemental.
1: El certificat gran i el xicotet. El certificat gran era pels que tenien d'això i pels curtets...
2: Sí, sí, és que és això. 4 anys de batxiller era el certificat elemental, de batxiller elemental, i si feies 2 cursos més, tenies el batxiller superior.
0: Claro, que això sí que equivaldria al batxiller d'ara.
2: Claro,
0: perquè ara els xiquillos i les xiquilles acaben l'ESO 15-16
2: i després
0: està el 17-18.
2: Després feies el pre...
0: Bachillerato unificado polivalente, diu ma mare. Ma mare sí que ho va fer.
2: Clar. I després d'aixos 6 anys, uns 7 anys, era el preu o COU, que se va, li van canviar el nom de preu preuniversitari. Era un curs per a preparar-te per anar-te'n a la universitat. O sigui, 7 anys en l'institut tenies que estar, si volies anar a la universitat.
0: Ara en són 6, són 4 d'ESO.
2: L'últim era de preparació. Clar, han llevat la preparació i t'han ficat els exàmens.
0: La PAU, que pobret que tenen ara.
2: I després van canviar el nom de preuniversitari per COU. Curs d'orientació universitària, però que també era un any de matxacar-se-la.
0: Claro.
2: I ja d'ahí així és que ara a una carrera curta de 3 cursos que te donaven una diplomatura en la universitat,
0: sí,
2: o de 5 cursos i te donaven una llicenciatura.
0: Claro.
2: Així és,
0: tu vas fer? Tu?
2: Jo vaig fer diplomatura perquè ja me vaig plantar en una edat que me faltava fer la mili i esto i l'altre, i al final tenies la vida molt condicionada, i si m'estaque 2 anys més,
0: podríem parlar
2: 2 més així, me'n vaig a la mili quan porte garrot i ja no me volen.
1: Sí, o
2: garrot pa sostindre'n, claro.
0: I més enllà dels centres i de tal, que Pepe Botti ho ha estat dient, jo vull que repassem en estos 5 minuts que mos queden noms de mestres, de... I ara que estem reivindicant la importància dels mestres i dels professors, jo, per exemple, jo tinc mestres, tinc que d'alguna manera són importants per a la meva vida, perquè això...
1: T'han influït,
0: claro,
1: això està clar.
2: Tu, Pepe, has citat la mestra d'Escagons.
0: La doña Lola, era?
1: La senyora Lola.
2: Que no tindria ningú títol, simplement la dona obria les portes de sa casa per a cuidar.
0: Claro.
2: Bueno, pues n'hi haven uns altres llocs on se feia costura.
1: Sí, això diem a abuela. Sí. Diem a abuela. On vas? A costura. Anirem a costura.
2: A fer costura era cosir.
1: I el corte.
2: Corte i confecció.
1: Allí, jo me recordo, allí vaig de ma casa, en la plaça, la plaça La Sona, que han dit tota la vida, que és la plaça... Es dia Hernán Cortés, però popularment era la plaça La Sona. Allí n'hi havia... Jo me recordo que la meva germana té 2 anys més que jo, me recordo que ella anava al corte. I ma mare també contava que quan era xiqueta, perquè a ma mare li agradava molt cosir i fer punt de ganxos i tot això, feien això. Però això era costura.
0: Sí.
2: I després, allà a dalt, en el Sagrado Corazón de
1: Maria, o de Jesús.
2: A quins mestres recordes tu en més?
1: Pues jo me recordo...
2: Mortavia en Sotana, evidentment.
1: El Padre Sants. El Padre...
2: Cantamos allò de Margen Arriba, si te'n recordes.
1: Jo sí, va.
2: Com era? Margen Arriba, Margen Abajo, Margen a la Derecha, Margen a la Izquierda, Fecha Arriba, Firma Abajo, Sin Copiar... en la classe del padre Sanz. Això ho diu antes de cada examen.
0: Pues heu cantat. Antes es cantava molt per ensenyar-se les coses.
1: Claro, les tables, totes.
0: Sí, un no por un, no
1: por un. Que no és un home més bonico, cantar.
2: Jo de l'època de la beneficència... Recorde a Sor Clotilde, recorde a Sor Carmen, que pegava els casquinyols al cap, que no veig.
1: Això era normal.
2: Tancaven el puny...
1: I ja va qui portava l'anell, tarreava l'anell també, i a la vara. Junte, perquè el parlant en castellà, perquè es veu que el valencià no existia.
0: I que no te se n'escapar alguna.
1: I que no te se n'escapar alguna. O ja, hablen en cristiano, saps? Jo pensava, i dic, aquestes persones hablen en cristiano, i dic, a casa que són moros, o com està la sud... I posaves els dits així, i de quant en quant, i tenia la vara al costat, a la dreta, eh? I bueno, i això, després, a cara a la paret, en llibres, també, jo què sé.
2: En braços en creu, uns quants llibres en cada palma de la mà,
1: i a suportar el pes. Un celici.
2: Bueno, ja t'he dit al principi que la sangre...
1: La letra con sangre.
2: Era un altre sistema.
1: Igual que ara... Antes dies, anaves a casa, mare, el mestre m'ha marmolat o m'ha pegat. Algo mal hauràs fet. Ara al contrari.
2: Anaves i recibies la segona dosis.
1: Exacte, damunt te'l toca en l'arpa. Algo mal
2: ara arribes i dius, mare, el mestre m'ha tocat, i en si ja va el pare que el mestre li munta un tinglao que, bueno, espera i analitza un poc la situació, a veure què ha passat.
1: Jo ho dic, que es guanyen algun jornal ben guanyat, eh?
0: Pues això, per això estan reivindicant.
1: La veritat sigui dit.
0: Anem a acabar. Què portes ahir, Pepe Sanchís, que te veus que portes un ratell de premsa?
2: No, portava això, la relació de centres docents. Pues, l'institut, ja ho han dit altres vegades, l'institut de batxillerat, abans de que estiguera el primer, el Josep de Ribera, que estiguera allí junt al camp de futbol, baix de l'Albereda, va estar ubicat en el que avui és la Casa de l'Ensenyança.
1: Jo no me'n recordo ja, perquè va ser el 58. I, ja,
2: claro, és que en el 58, quan van a baixar allí baix, van deixar lliure la Casa de l'Ensenyança, avui museu, i va passar a ser formació professional.
1: Que va ser a l'escola també...
2: Teníem l'Institut Baix de Batxillerat i el que deixava lliure en la Casa de l'Ensenyança va passar a ser escola de formació professional i quan se va construir l'escola de formació professional en els anys 60 va eixir l'Institut de Formació Professional d'ací dalt. Saps? I és quan s'ha quedat la Casa de l'Ensenyança i abandonar.
1: Que va ser també una temporada del taquígrafo Martí, no? Va ser l'escola també?
2: Sí, perquè
1: tu
2: saps que el taquígraf Martí va ocupar, primer estava en el centre rock aquell, després va ocupar la plaça, bueno, el local que té avui en dia, que el van construir en l'any 82.
1: Allí en el carrer...
2: Va vindre Ciprià Síscar i companyia a inaugurar. Sí, me'n recordo.
1: Estava em sembla que estava de director Paco Úbeda, potser?
2: Paco Úbeda, va ser un... Paco. Sí. La dona, els dos eren professors allí. Allà han hagut molt bons professors.
1: Sí, la veritat.
0: I continuen,
2: bueno, continuen. Els
1: meus fills han anat allí, sempre.
0: Ho han de dir ara sí, avui més curteta, versió reduïda dels Pepes. Tu saps també què va fer el divendres, el fin de setmana, que ve?
2: Claro, que
0: el
2: que
0: este
2: no, la que ve...
0: El que ve
1: alguna empastrada.
0: Va participar en la fira de la tomàquet de Rafael Borap. Ara que no veus que s'ha fet tomàquet?
1: Ah,
0: ara?
1: Molt bé.
0: Sí, ahir. Ja parlarem el dius, parlarem de la fira, que és una fira molt interessant i molt xula. Però...
2: Que
0: ja que no
2: Paco
0: volia dir-ho,
2: que és l'organitzador.
0: Gràcies, que mos ha portat ahir un basquet de tomàquetes.
2: Això és per fer el tast.
1: Això és per fer boca.
0: Mos va dir que si volíem, d'ací que acabarem la temporada, que pensa que mos queden dos o tres, no mos en quedaran més, després ho contem, però que si volguem anar al camp de tomàquets. Jo dic, home, si mos han de posar les botes com en l'abuela, jo tot el que siga menjar...
2: Jo porto l'oli i la sal en làmines,
0: claro,
2: sí. En les cames.
0: Ale, xiquets, moltes gràcies per vindre.
1: Molt bé.
0: I per una escola pública.
1: Sí, senyor, el que toco.
0: Hala, porteu-vos bé. Adéu.

0: A fer ara és parlar-ne d'una manera una miqueta diferent. Per què? Doncs perquè este pròxim divendres, a la Pobla Llarga de Vesprada, a l'Espai Monterrey, a aquest antic cinema ara reconvertit en teatre, va a projectar-se la pel·lícula amb una tertúlia amb dos persones relacionades amb la banda sonora que escolten. Vaig a saludar en primer lloc a Vicent Monsonís, el director. Vicent, com estàs?
1: Hola, què tal, Jair?
0: Gràcies per estar amb nosaltres de nou. I ara saludaré als altres dos protagonistes, que a més són poblatans, perquè he tingut un problema ara mateix en els telèfons i no podeu estar els tres al mateix temps. Així que primer salude al director de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, veí de la Pobla Llarga i antic col·laborador d'esta casa, Hilari García. Hilari, què tal, com estàs?
2: Hola, Jordi.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Vicent, malauradament hauré de quedar-me parlant un poquet amb ells i a tu hauré de penjar-te en breus, però deixa'm que et pregunti en primer lloc com estan anant aquestes projeccions, com està anant aquest tour i què té d'especial també doncs una vesprada cinematogràfica i musical com la del divendres a la Pobla Llarga.
1: Bueno, més que res, vull saludar Hilari, que fa molt de goig quedar amb ell i tornar-lo a veure demà, perquè és un crac. Vull dir, la banda sonora que se va encurrar és impressionant. De fet, vam editar un disc, un CD, perquè no podíem permetre que aquesta música tan bonica i tan sensible es quedara només pegada a la pel·lícula, sinó que poguera també viure a soles, no? I la pel·lícula té de dir que nosaltres estem supercontents, estem desbordats per el públic, per l'acollida que té. Té de dir també que principalment el País Valencià ha funcionat d'una manera extraordinària, ens l'estan demanant de tot arreu, perquè jo penso que la gent se sent molt interpel·lada directament. Crec que té dos coses molt bones. La pel·lícula, per un costat, és la temàtica de la memòria històrica, que parlem d'això, sí. Però després n'hi ha una militància cap al cinema valencià, cap a que la pel·lícula és valenciana, conta una història nostra, i ara estem preparant, hem fet algunes proves i estem preparant la distribució en la resta de l'estat. Hem fet proves a Madrid, principalment, i a Galícia, i la pel·lícula la gent la rep amb tant entusiasme i amb tanta emoció com així a València. O sigui, i t'he de dir que una gran part de l'èxit de la pel·lícula, jo sóc superconscient de que se la dec a la banda sonora, eh? Així que vull que Hilari i Pasqual se senten molt, molt ben orgullosos del que han fet, perquè és un treball extraordinari.
0: Doncs, Vicent, anem a acomiadar-te així, malauradament, per aquests problemes tècnics, perquè si no Pasqual no pot entrar, i m'avillis que parlen en este cas també de la part musical, de com ha sigut aquesta tasca. Gràcies, com sempre, perquè a més saps que em fa especial il·lusió saludar-te, perquè portem seguint des de l'inici esta trajectòria de la pel·lícula, i bueno, nosaltres també ens sentim una miqueta a part d'aquesta invasió dels bàrbars i d'aquest èxit merescudíssim. Vicent, una abraçada forta, eh?
1: I tant que sí, moltíssimes gràcies també a vosaltres i una abraçada forta. Adéu,
0: Hilari,
1: ens
0: veiem
1: demà. I
0: a
1: Pasqual
0: també. Cuida't, adéu, Vicent. Hilari, em queden tu i ara de seguida saludem també a Pasqual. Deixa'm que et pregunte com ha sigut, com va ser, millor dit, eixa tasca, en este cas, de l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, que també ha actuat a Xàtiva, vull dir que la gent sap massa bé qui sou i què feu, però jo no sé si havíeu enregistrat alguna vegada una banda sonora per a una pel·lícula d'aquestes característiques.
3: Doncs crec que no. Havíem fet diversos enregistraments, però per a una banda sonora, per a una pel·lícula, no. I tampoc, la veritat és que tampoc esperàvem que tinguera tantíssima repercussió, i la veritat és que estem contentíssims, primer per l'èxit de la pel·lícula i després pel funcionament i com ha casat de bé la banda sonora, que al cap i a la fi, a veure, nosaltres l'hem interpretada, però l'artífex és Vincent Barrier, i bueno, i Pasqual també té una part de responsabilitat i de culpa, perquè gràcies a ell d'alguna manera estem nosaltres implicats en este projecte, perquè fou a través d'ell que Vicent Monsonís va contactar amb nosaltres per a dur endavant este projecte.
0: Doncs mira, per al·lusions, Pasqual Gasó, què tal? Bona vesprada, com estàs?
4: Bona vesprada, què tal? Molt bé.
0: T'han dit que eres el culpable.
4: Sí, vaig ser un poc, sí. Vaig ser jo qui li va cridar per fer la gravació en ells. Qui millor que ells?
0: Conta'ns com, com,

0: Com ha sigut la teva experiència a esta pel·lícula que, com bé estàvem parlant amb Vicent i amb Hilari, bueno, està sent tot un èxit.
1: Sí, la veritat que sí. Bueno, l'experiència ha sigut espectacular, seguir siguent, no? I res, doncs esperem molts èxits més, la veritat.
0: Com va ser eixa gravació, Hilari, també? Perquè estem escoltant la de fons, part de la banda sonora, que per cert, gràcies a Vicent, que ens l'ha facilitada per a poder-la posar així a l'antena de la SER. Com va ser eixa gravació? On es va fer? Com es va fer? Conta'ns una miqueta el off the record.
2: Sí, doncs, Pasqual, bon dia.
1: Què tal?
2: Bé, doncs, el procés fou com molt intens i tot es va realitzar en molt poc, tot i que el treball previ ja estava planificat en mesos d'antelació, però diguem que el treball pròpiament dit va ser molt, molt intens i va ser, diguem, de pràcticament 3 dies. L'orquestra o la secció que s'encarregava de fer l'enregistrament ens vam juntar en un estatge de treball de 3 dies. Amb els 2 primers dies estiguérem interpretant la partitura, desxifrant-la, donant-li forma i intentant, per això, fer una lectura el que s'aproximara al 100% al que vèiem en els fotogrames. I després l'última jornada la van dedicar a l'enregistrament. Va ser també una jornada maratoniana de matí i vesprada amb tots els elements tècnics d'un enregistrament, micròfons, claquetes, això i allò. Que bé, al final... Sí. Després de, en fi, farem les preses necessàries i al final jo crec que el resultat ha sigut un resultat òptim que s'ajusta, la veritat és que perfectament, amb el contingut de la pel·lícula.
0: Pasqual, que a més no només va ser una miqueta el culpable, com bé ha dit abans Monson i Hilari, d'enjuntar-vos a tots, sinó que a més jo crec que ho puc dir, perquè la pel·lícula ja porta temps, no és fer spoiler, que també hi és a la pel·lícula, Pasqual, ho has fet tot.
1: Sí, també és que la pel·lícula un poc de rebot i sense voler, per culpa de Vicent, perquè la meva feina va ser de compondre i d'assessor tècnic de la música diegètica. Però la cara de nazi que em va posar davant en la gravació...
0: Com ha estat aquest treball de composició, Pasqual? Què has fet exactament?
1: Doncs em va cridar Vicent, vam estar parlant per veure un poc quina idea portaria jo per posar en unes escenes específiques de la pel·lícula, en el gran saló, en una de les visites que apareix... Bueno, tampoc és spoiler perquè sabies ja, i apareix en el cartell, és un dels cartells nazis. Mm. I en aquesta escena hi havia que posar música i van pensar en mi per poder veure què podíem fer per recrear l'escena. Aleshores vaig decidir, en compte d'utilitzar una música que estiguera ja feta, fer una marxa nova per a cor i orquestra. El vam registrar en estudi. També vam estar 2 jornades. I a partir d'ahí, clar, en la gravació d'estudi em vaig posar en plan nazi, òbviament, per a que eixira en l'efecte que volíem i en el caràcter que volíem, i Vicent es va quedar mirant-me i em va dir com tens per eixir en la pel·lícula? Aleshores me toca dirigir en directe en la pel·lícula també.
0: Bueno, imagine que ho hem de deixar així, xics, que se'ns acaba el temps, però imagine que... il·lusió, no? En este cas, Pasqual, entenc també per fer esta presentació al teu poble, al vostre poble, al meu poble també, i il·lusionant, no? També poder parlar de música més enllà de la projecció de la pel·lícula, Pasqual.
1: La veritat que sí, perquè fer-ho així al País Valencià, que està portant-se també per Catalunya, per Madrid, i que tota la part de la música, la banda sonora s'ha registrat en CD, que estiguen portant pels pobles, els instituts, i que soni, per això, música valenciana registrada en València per compositors i autors valencians, és el millor.
0: Pasqual Gassó, Hilari García, gràcies a tots dos per estar així en directe en l'antena de la SER, que vagi molt bé demà. Recordem als oients, entrada lliure al Monterrey de vesprada, projecció i tertúlia amb la part musical de la pel·li. Cuideu-vos, amics, una abraçada.
2: Una abraçada. Adéu.
0: Posem punt i final a este Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques. Actualitzem la informació a les 2:07 amb Fèlix Lluch a Hora 14. Gràcies, fins després.
3: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.

0: Nos vamos a Almería porque allí tenemos al equipo de la Hora Volei Xàtiva, Cadete Femenino, que está disputando el campeonato de España. Hemos empezado bien porque ayer se ganó el primer partido, además 3-0 contra el Río Duro Soria. Y bueno, y hoy acabará el día sabiendo si conseguimos la clasificación para octavos y en qué puesto accedemos a esos octavos de final, porque se juegan dos encuentros más. Quique, Mateu, buena vesprada.
1: Hola, Félix, buena vesprada.
0: Enhorabuena por lo de ir.
1: Sí, bueno, la veritat és que en un campionat d'Espanya ja saps que començant en una victòria sempre te dona més moral. Encara que, bueno, pues estem en un grup molt complicat perquè ens ha tocat el segon de Catalunya i el millor equip del País Basc. Ahir el partit contra Soria pues va estar molt, molt equilibrat per part de l'equip de Xàtiva, que va treballar molt bé en el saque i en l'atac, i bueno, va guanyar en 3-0 en una diferència pues, important, no? Així que els primers 3 punts pues, ja els tinguem del nostre costat.
0: Ui, sabrem ja si juguem la següent fase, ja classificació, i en què lloc accedim. Recorden que l'equip de Xàtiva és el vigent campió de la comunitat. I el passat cap de setmana sembla una miqueta estrany, però no vam aconseguir un ascens, en aquest cas de l'equip sènior de la segona autonòmica.
1: Bueno, la veritat és que va ser una fase d'ascens de molt de nivell. L'equip de Xàtiva va estar ahir, després d'una gran temporada, que pràcticament han estat invictes. I bueno, la veritat és que ixe primer partit contra el Fauraquer de Alacant va ser definitiu, perquè la veritat és que va ser un partit d'infarto, d'estos que qualsevol dels dos equips es pot emportar. Només tinguem que veure els resultats, que van ser 30-28, 22-25, 28-30, 25-13 i 18-16, no? En això ja ho diguem tot. A més, un partit que curiosament va durar més de 2 hores i mitja, no? Això va condicionar molt el que per la vesprada mos enfrontarem al que després l'equip de Lucentum de Alacant, que s'han proclamat campiones de la fase, no? Pues de Xàtiva el van afrontar pues sense temps de recuperar. No és excusa tampoc perquè Lucentum va jugar bé. I bueno, pues en aquestes finals és el que comentem, quan se falla ja no tens opcions, i després ja pues el diumenge contra el Mediterrani de Castelló ja no ningú dels dos equips se jugava res, van guanyar les de Castelló, però ja va ser un equip pues, un poc para que jugaren totes les jugadores i acabarem molt... Però vamos, jo mos ha resultat molt estrany, bueno, si no molt estrany, inesperat el nivell que ha tingut esta fase d'ascens, tal vegada per la reestructuració de la primera autonòmica. I bueno, ahí van estar els nostres jugadores, els entrenadors, i se va fer tot el que se va poder i ja està.
0: Bé, cal destacar alguna coseta més de l'actualitat del voleibol Xàtiva?
1: No, de moment estem centrats i volcats en Almeria, que com tu has dit molt bé, som el vigent campió, i això jo no sé si és bo o roí, no? perquè tots els equips que van a jugar contra nosaltres van al 100%, no? Però bueno, anem a intentar, sempre depenguem de nosaltres, anem a intentar fer un bon partit contra el subcampió de Catalunya, que és l'Esplugues, i per la vesprà contra el campió del País Basc, el Club Voleibol Sestao. I bueno, pues a veure si tinguem la dicha, no, de passar els octaus de final per clavar-nos entre 16 millors equips d'Espanya.
0: Estic segur de que sí. Quique, moltes gràcies, bona vesprada.
1: Moltes gràcies, com sempre, bona vesprada.
2: La comunión llega y quieres que todo sea perfecto. En el Rincón de Isabel puedes hacer la lista de comunión y así tus invitados compran los regalos y aciertan seguro. Además, los invitados más pequeños pueden vestirse en el Rincón de Isabel para ese día tan importante o para el día a día con marcas como Silbon o Carmen Taberner, entre otras. El Rincón de Isabel, moda infantil para eventos, comuniones y para el día a día con cariño. Calle Font Alós 5, Xàtiva.

0: Bueno, lo que les decía, es anunciar el final de la temporada radiofónica y romper nuestra programación habitual. Vamos a hacer todo lo posible por incluir la información del atletismo, del balonmano, que no hemos comentado de manera breve en nuestros espacios informativos. Vamos a tratar de incluirla o de llevarla toda a nuestra página web. Antes de iniciar ese tiempo especial que vamos a dedicar al Club Deportivo de la Alcudia de Crespins, tanto a su primer equipo como a su escuela. Bueno, antes no lo he dicho, ayer se jugó un partido, el último del Olympic B de la temporada, el último del Olympic B hasta que se vuelva a formar, porque ya nos dijo el presidente Marcos López que desaparece el Olympic B, que no tienen capacidad para un segundo equipo y que confían en ese juvenil de la Lliga Comunitat para que sea el equipo que permita el acceso de jugadores jóvenes al primer equipo del Club Deportivo Olímpic. Tiempo habrá para reflexionar sobre si vale la pena o no, si es conveniente o no contar con un segundo equipo amateur. Yo ya les dije que creo que sí, pero bueno, lo dejo ahí. Ayer jugó el Olympic B en la Murta contra el Canals y también hubo otro partido aplazado de la tercera. Como Iñaki Martínez se lo sabe todo y es uno de los invitados hoy en este programa especial, pues se lo pregunto directamente a él. Iñaki Martínez, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Félix.
0: Com van anar els resultats?
1: Bé, doncs la victòria del Canals 1-3 davant l'Olympic d'ICTOB i després en la partida de tercera, que estava ajornat el passat cap de setmana, el Montabernardos, que va aconseguir la victòria 3-1 davant del Canals Promeses.
0: Molt bé. Anem a parlar de l'Alcúdia de Crespins.
1: Sí, així és.
0: Ens acompanya Guillem Boix. Guillem, bona vesprada.
2: Hola, Félix, bona vesprada.
0: Ja, quan ves tu a l'estudi és que ja acaba la temporada de ràdio.
2: Sí, sempre.
0: Sí, ja és el principi de l'estiu.
2: Exacte.
0: Es pot dir. Quina introducció fem, Iñaki?
1: Bé, jo crec que en l'Alcúdia de Crespins en guany... És cert que l'any passat va ser d'èxit, no? Anem a dir-ho així, després d'una temporada en la que es va jugar per primera volta una promoció de descens l'equip amateur, es van aconseguir lligues en el campionat en els equips de futbol 8, i aquesta temporada ha hagut un poc una continuïtat que evidentment se buscava d'estabilitat tant en el club com en els equips. Hi ha un creixement que ara després Guillem Boils ens contarà, però és cert que no s'ha tingut a millor en quant al tema esportiu, que no s'ha pogut aconseguir a millor els mateixos resultats de campionats de Lliga com van ser la temporada passada, però també és de veres que s'han lluitat moltes lligues hasta les últimes jornades i també és algo positiu, no? Al final en el Crespins doncs, estan per a mi en un creixement important en tots els aspectes i se vol seguir en aquesta continuïtat.
0: Coincidís amb aquest resum, Guillem?
2: Sí, a veure, al final per parts el primer equip era molt complicat tornar a igualar o superar els èxits de la temporada passada. Veníem d'una promoció d'ascens, un equip que sempre insistís en que en aquestes categories per estar a aquests llocs és necessari una injecció econòmica que la resta d'equips que estan per dalt sí que tenen, i que nosaltres tenim una altra mentalitat, una altra filosofia de club, d'escola, perquè va de la mà el primer equip i l'escola, i per tant era molt complicat, com he dit, i hem aconseguit una quarta plaça molt meritòria, amb una participació enorme de jugadors juvenils pràcticament tots els partits, amb un entrenador de la casa que ha passat per totes i cadascuna de les categories del club, que fa 3 anys va aconseguir l'ascens amb el juvenil, que l'any passat va estar al cos tècnic amb Gonzalo Gómez, tenint un paper també protagonista, i per tant a partir d'ahir crec que és un èxit el fet d'haver quedat el quart, haver-li llevat punts tant a Picassent com a Ioso, que estaven per davant nostre, i haver-li competit al Catarroja fins l'últim minut a casa. Per tant, crec que és molt positiu, més enllà de la classificació, com bé he dit abans, la capacitat de pujar juvenils, de confiar en la gent de la casa, en una base importantíssima de la resta de juvenils que fa 3 anys va pujar, i per tant, com bé he dit, és un mèrit enorme de Joan, de l'entrenador del primer equip. I en quant a l'escola, intentàvem donar-li aquest salt qualitatiu al futbol 11, que crec que l'hem aconseguit, més enllà també de resultats, perquè al final no hem pogut guanyar ninguna de les dues lligues, ni de cadet ni d'infantil, en una molt abans jugar contra l'Olímpic, un rival que al final, per població, per entitat, per història, sempre està per davant nostre, i no vam poder guanyar-li en casa. I en l'infantil hem aconseguit una segona plaça, també molt meritòria, una segona plaça que veurem si ens dona accés a la primera, en cas de renúncia, no sabem exactament què passarà, però bueno, la segona plaça hi està.
0: I abans comentàvem, abans de començar la conversa, que està lo de l'Alevi, no? que sí que es pot proclamar campió.
2: Sí, l'Alevi ha fet una campanya, la veritat, que espectacular. No, ningú s'esperava ixa competitivitat que ha tingut. La primera volta sols va empatar un partit, la resta es va guanyar tots. I en la segona volta era evident que anava a pegar algun abaixó, el va pegar, però ja t'he dit que estem a un punt de guanyar-la, de guanyar la lliga, i no una lliga qualsevol de segona, que fins ara estàvem guanyant les de segona, el futbol 8 està primera i segona, després de la reestructuració. Nosaltres, fins que no tenim clar que un equip pot competir a primera, no el posem ahir, perquè pensem que és bo per a ells competir en la lliga que es toca, i en canvi aquest equip, que ja porta 2 anys en primera, l'any passat va quedar tercer, quart, en un any ha competit, va primera a 6 punts del segon, la té ja pràcticament feta, en un empat en 3 partits la guanyarà, i és espectacular, perquè ja t'he dit, no és una lliga de segona, és una lliga de primera, és una lliga que n'hi ha equips que per exemple el Castelló de la Ribera, que porta 2 anys consecutius guanyant la lliga sense perdre ni empatar cap partit, en un any quedarà per darrere nostre. Ciutat de Xàtiva, que també aspiren a que aquests equips estiguin en preferent, i també pues, li hem pogut guanyar tant en l'anada com en la tornada, i espectacular la veritat la capacitat competitiva que té aquest equip, amb un 98% de jugadors del poble formats des de querubins a l'Alcúdia de Crespins, i per tant és un èxit total, un èxit rotund, la veritat.
0: Bé, has comentat que anem per parts respecte al primer equip. S'ha competit bé, molt bé, davant del Llosa, del Picassent, del Catarroja. Això per una part. Sí, sí que tenim emocions perquè han competit bé, però han guanyat, a lo millor tindríem opció d'ascens. I d'altra banda has comentat, home, hem lluitat contra equips que tenen un pressupost que no està a l'alcance del nostre club, no? És sí, però no. Anem per això, no? Donar una miqueta de ràbia haver competit contra els equips capdavanters i haver-se quedat quart.
2: La veritat que jo penso que no, ràbia no, tot el contrari. Al final, ràbia seria si per exemple l'objectiu fonamental del club haver estat aconseguir l'ascens, és a dir, l'equip s'haver format per aconseguir-lo. En canvi no, en canvi l'equip es fa per donar-li continuïtat a la gran feina que havia fet Gonzalo Gómez, la veritat, que sempre la destaque, i donar-li continuïtat a tots els juvenils que acaben, als màxims juvenils. Per tant, amb un equip del poble, amb un equip que té molta gent jove i que l'entrenador també pues, és de la casa, és molt complicat arribar ahir. Vull dir, al final se sap, no? Catarroja, Picassent, poblacions i clubs amb molta més capacitat econòmica, social, població més gran, per a poder competir-los de tu a tu és molt complicat.
0: Ja, però fa il·lusió, no?
2: Sí, sí.
0: Jugar una promoció de ses. No sé si el missatge és farem sempre el millor equip possible amb la nostra circumstància, els nostres jugadors, però lo de l'ascens és una altra cosa. Però l'any passat sí que es va gaudir d'una temporada que sempre és especial, no?, si jugues una promoció.
2: Sí, a veure, al final la promoció va ser una cosa, sempre dic, més enllà futbolística, del poble social espectacular. El poble de l'Alcúdia de Crespins va estar volcat en la tornada, tant en el viatge a Lloro, a Foios, sempre és especial, però tot i ser especial no deixa, no és una obligació, val? pense que l'any passat també el fet de tindre alguns jugadors que l'any passat tenia mica un guany no ha fet que passem d'estar segons a estar quarts, és la realitat. Futbolistes que en guany no estan te donen aquesta capacitat competitiva per estar per dalt, en canvi en guany no, però ja t'he dit que és molt complicat guanyar és molt complicat i en guany crec que s'ha fet una feina espectacular per part del cos tècnic i ja hem estat ahí.
0: Ja, i en una setmana en la que hem conegut nou entrenador a l'Enguera, Marcos Pérez, que Roda no continuarà al front de l'Olímpic, l'equip de l'Alcúdia de Crespins va anunciar la continuïtat de Joan García com a seu tècnic. No teniu cap dubte?
2: Cap, la veritat. Des de directius, des de la part esportiva com soc jo l'encarregat, que no tenim cap dubte. Joan porta moltíssims anys entrenant a l'escola, coneix perfectament la gent de la casa, del club, i està totalment capacitat, com bé s'ha vist aquesta temporada, de dur a banda a l'equip. Fa 3 anys, com he dit al principi, va pujar, va aconseguir l'ascens amb el juvenil i no n'hi ha cap dubte de que ell és l'home que ha de seguir al capdavant del grup i que enguany s'ha demostrat, a més.
0: I la bona temporada que ha fet l'Alcúdia de Crespins, suposo que algú pescarà en les aigües de l'equip de l'Alcúdia de Crespins. És una plantilla fidel, que ja ha dit que l'any que ve continua.
2: Sempre venen algú a pescar, la veritat. Hi ha altres clubs que no se creuen que l'Alcúdia de Crespins no cobren i que ho fan per amor als colors, a un club, a jugar amb els amics, a intentar competir i la gent no s'ho creu, sempre venen a pescar, sempre, vull dir, és lo normal també, no? És l'ABC del futbol i si són fidels o no, bueno, al final l'equip i el club valora molt aquesta fidelitat, al final vindre al camp de futbol un diumenge a jugar, que el camp estiga ple, que estiguen els familiars, que estiguen els amics, que estiguen els xiquets de l'escola, que després te trobes per allí, fa molt. Al final, sempre que un club comença a mirar més enllà del que té a casa, provoca que la gent no vagi, que hi ha una desconnexió enorme entre club i afició, que la gent no vagi, tot això que nosaltres no volem crear. Per tant, tenim clar quin és el camí.
0: Mm-hmm. Bé, abans de tancar aquesta primera part del programa hem parlat de la primera plantilla, no sé si cal destacar alguna coseta més de la primera plantilla, Iñaki.
1: Bé, jo crec que està clar, l'equip en la renovació de Joan estava, jo crec que molt clar que anava a seguir. Pensa que al final ha fet una gran campanya i donar-li continuïtat és el correcte, i després doncs els jugadors és de veres que sí, que n'hi ha molts jugadors que volen és tindre continuïtat també, però és evident que hi ha clubs que és de veres que s'interessen molt per els nostres jugadors i clar, al final doncs hi ha alguns que pensen que vol seguir i hi ha moments que també altres doncs, pensen que és millor canviar d'aires o que alguns en fi, en el cicle, però sí en està clar en les paraules que ha dit de Guillem i això doncs que la intenció és seguir en l'estil que té la filosofia que té aquest club.
0: Bé, i parlem de la resta d'equips. Han comentat l'èxit de l'equip a l'Eví, que possiblement es proclama campió de Lliga, que no ha sigut possible en la resta de categories. Enguany, com valores la temporada del futbol base de l'Alcúdia de Crespins?
2: La valore també molt positivament pel fet de que enguany és la primera temporada que tenim dos equips a primera. L'Eví, que hem parlat abans, i el Benjamí B, que també el tenim a primera, és a dir, donem i gest al qualitatiu també amb ells. No sé si encara poden pujar o baixar de categoria, però bueno, al final dona igual, crec que van quarts, estaran entre 5 primers, en una lliga que competim contra... recordo mirar la classificació i estava l'Alzira, Ciutat de Xàtiva, Gandia... Per tant, estem nosaltres ahí també. És que un poble de 5.000 habitants puga competir de tu a tu amb les línies fortes de l'any 2017, en este cas, pugui fer-ho és digne d'admirar també. I la resta d'equip, enguany vam tornar a fer una Levi C, tres alevins. Sempre l'objectiu fonamental del club és donar-li cabuda als màxims xiquets i xiquetes possibles, que puguen gaudir del futbol, que puguen jugar, que al final és el més bonic que n'hi ha, pense jo, i ho hem intentat i ho hem aconseguit. Al final, sempre quan tanques equips, la gent ve, quan els equips ja estan tancats, intentem que continuïn entrenant fins que ja pugui haver una plaça lliure per a que puguen competir, per a que els grups continuïn, siguin reduïts, entrenaments continuïn sent de qualitat, i hem augmentat considerablement el nombre d'alumnes de l'escola, i per tant, sí, molt positiva també en quant a tot.
0: Són més o menys que la temporada passada?
2: Sempre són més.
0: Sempre, no?
2: Sí.
0: Jo me'n recordo d'una conversa que ja plantejàveu les necessitats d'instal·lacions.
2: Sí, encara estem ahí.
0: Això no ha canviat.
2: Això no ha canviat. A veure si l'any que ve que hi ha eleccions...
0: Ah, sí, possible.
2: Estem esperant ahí que mos diguen coses, que sempre l'any d'eleccions és de promeses, i nosaltres esperem ahí que mos diuen qualsevol cosa, però sí, és necessari un anexo, un camp de futbol 8, com pugui haver així a Xàtiva, evidentment salvar les distàncies de població, però ens donaria un marge de per a poder operar en entrenaments, en partits, molt gran. A banda, per exemple, un any hem tingut la mala sort tots els clubs de que s'han suspès molts partits per sí. Alerta taronja, pel vent, per aigua, etc. Hem hagut de reestructurar partits entre setmana, anul·lant entrenaments, intentant clavar-los un altre dia, i si haurem tingut aquest xicotet desahogo que m'ho haurà donat parlant mal el camp anexo, haurà estat meravellós.
0: Bé, i està com a proposta. Pots apuntar alguna cosa?
1: Sí, sobre propostes d'infraestructures, el club el que està pretendent és doncs, aquesta reivindicació d'un camp anexo per això, i sobretot també, si no recordo mal, també es va, en la presentació també es va demanar un poc obrir les grades, perquè també és de veres que quan plou, doncs, el que vol la gent també és resguardar-se un poc.
0: Ja veurem.
2: Sí, a veure, no sé si van ser la passada presentació o sí. La de fa dos anys, no sé, aquí tindrà més memòria que jo.
1: Crec que va ser la passada presentació.
2: L'alcalde de la localitat es va prometre que ja estava, havien vingut a medir, que ja s'havia iniciat ese procés per a la construcció de l'anexo, i no hem tornat a saber res més ja.
0: Bé, a l'esperar.
2: Sí, home, clar.
0: Tindré paciència.
2: L'any que ve.
0: De vegades, això que diuen del miracle, quan el sant està més allunyat, és més miracle, no? O vegem models de països respecte a com organitzen el futbol. L'altre dia sempre insistís en que m'agrada el model del castellonense per haver donat continuïtat al seu entrenador des de la preferent pràcticament fins ara a la segona refef. I escoltant a Guillem Bols, home, anem a veure que estan fent les coses bé. Ella diu, som una població de 5.000 habitants. Això és cert, 5.000 habitants, sí. Però el futbol base es reuneix en tan sols un club. La gent que vulgui jugar a futbol en el Cuia de Crespins té que anar a un mateix club. I també es dona continuïtat, com he comentat, a Joan García, que va començar en l'escola i que ara és l'entrenador de la primera plantilla. Anem a voler, Guillem. No queda molt bé en ràdio, però que ho feu bé, que teniu les coses clares.
2: No és fer-ho bé o no, és, crec que és ser coherent, tindre gust de raó. Per a què hem de mirar fora si
0: això de l'ús de raó fa mal,
2: si ho tenim en casa, no? Al final, què va a millorar-te? Va a millorar-te considerablement el fet de portar o de mirar més enllà de la casa, sí o no? Jo crec que no, evidentment que sí, però no pot ser això una base per a tirar endavant un projecte. Qualsevol xiquet o xiqueta que juga a l'escola té com a màxima il·lusió poder arribar a jugar alguna vegada en el primer equip, i en base a aquesta il·lusió m'ha passat a mi i s'ha passat a tots els xiquets que han estat en qualsevol escola, i per tant, per què hem de canviar-ho? O bé te millora moltíssim allò que ve de fora o no val la pena. Per què? Perquè qualsevol xiquet o xiqueta ha estat durant tota la seva vida en una escola per a poder arribar al primer equip. Crec que ha de ser la base de qualsevol club que vol fer algo en base a la cantera. I com t'he dit al principi, quan hi ha una desconnexió enorme entre poble i club, no sol acabar bé. Ho hem vist en moltíssims clubs, inclús professionals, no professionals, amateurs, de la zona, etc. Si hi ha una desconnexió, és impossible. És que és impossible.
0: Val, sí, sí. Després talla algunes de les teves paraules. Puc fer un manual.
2: No. Jo parlo en nom de tots,
0: sí,
2: és que estem allà.
0: Però jo crec que la gent que està escoltant com jo diu, xe, té raó l'home, i és que està dient les coses de manera molt clara. Vinga, tercera part d'esta conversa, parlem de la propera.

0: és aquest club i això és el que se pretén i el que se dura a terme per part d'aquest club, tant en direcció esportiva com la que és institucional, que també doncs afrontarà ara estos dies també en pronter se convocarà assemblea i se sometan doncs les votacions corresponents per a poder dur a terme les qüestions de la pròxima temporada.
1: Ja, però Guillem, de vegades la continuïtat és el pas primer a l'avorriment.
2: No crec que siga el cas, perquè la continuïtat, per exemple, posant un exemple de no fa tant, Gonzalo acaba la seva etapa en el club, qui millor que aquell que ha estat un any treballant en ell i que ja coneix la plantilla perquè és del poble, s'ha tingut en diverses etapes de formació, que Joan per a poder agafar l'equip, per exemple. També és continuïtat. També és continuïtat i l'any que ve se buscarà amb el mateix entrenador una continuïtat, canviant alguna cara, canviant algun cromo, m'imagine, gent que entrarà, gent que se n'anirà, el grup també canviarà, és el segon any que estarà ell al capdavant de la plantilla, per tant, no és avorriment, és que tot i que aconseguir l'any que ve la quarta plaça igualment, considere que no seria avorriment perquè les cares canvien, perquè juvenils que no estaven pugen i tenen una participació molt activa. Enguany, per exemple, pues, 3-4 futbolistes de l'any passat del juvenil han tingut una participació molt activa, amb més d'un 50% de titularitats, per exemple. Per tant, l'any que ve pues, tindran cabuda altres juvenils, és que estan ara se faran més majors, vindrà gent nova, i mai ens avorrim, i a més és un futbol el que practica l'equip, atractiu, valent, sense tabús ni complexos, i no avorris, la veritat.
1: Sincerament, veig de com entén el poble, el club, el futbol, perquè si tenim titulitis, o sigui que se comença la temporada dient tenim més diners, anem a fitxar millor i este any sí aconseguim la sexta tercera, si no, com que no arranca la cosa, si no parlem ja de que l'any que ve sí ho intentarem amb un nou entrenador, sembla que la gent diu més no, ja ha passat per ahí i no és el vostre cas.
2: Jo és que estic convençut de que tornarem a estar per dalt, al final els detalls, com siga econòmic, com siga firmar 2-3 jocs diferencials, això és el que farà que pugues accedir o promoció o accés directe o que et quedes tercer quart com és el cas d'enguany. És que aquest detall és el que farà que estigui o no, que estem o no.
1: Ja que el grup de l'any que ve serà el mateix, a veure si allò s'ascendís, si no tenim ascens de la tercera de la nostra zona...
0: Ahí està
1: el Bocairent, el president de la nostra zona.
0: Està també el Castelló de les Jarres, que ara possiblement jugui promoció. Ara veurem en l'última jornada què és el que passa. Hi ha un que té descens de primera d'un equip de la Ribera Alta. No sabem com... És que este, hasta que no acabe la temporada, és molt difícil de quadrar.
1: No tindreu el partit contra l'Olímpic, sí. I es mantindrà el duel contra el Canals, per exemple.
0: Sí, això és, la idea és que els equips de nostres comarques com de la Costera
1: i l'Aranà, que suposem que és també sí. La categoria.
0: Sí, necessita guanyar, eh?
1: Ja,
0: li val guanyar, eh?
1: Ell diu que l'empat és suficient, però no.
0: No, no és suficient. L'empat, ja que tindre en compte que després n'hi ha que veure les diferències de gols.
1: Ja, per això.
0: O que si el que va per acudar passa el 12 i ahir és un... És un, ja seria un tabló de ajedrez complicat.
1: Bueno, ja, les matemàtiques ja veurem. Si guanya l'Agna, sí. Té moltíssimes opcions d'aconseguir la permanència, no?
0: Sí, si guanya està allà. Si guanya és matemàtic, perquè vaig estar revisant i és que l'últim... vull dir, té el segon millor coeficient o tercer. Vull dir, i sols de 8 grups. I baixen 3 pitjors... dels que se salven com a quarts per la cua o tercers per la cua, com si pugui veure o cinquers per la cua, i en este cas podia haver un quart si no hi ha un ascens més de la tercera federació.

0: Jo a la segona.
1: Bé, la setmana que ve, la setmana que ve fas els números, val?
0: Sí,
1: la... ja em dius com queda, si l'Agna es manté o no. Recta final ja de la temporada, tingueu el trofeu, no? El torneig de Sant Onofre.
2: Sí, el torneig de Sant Onofre, que celebrarà el primer cap de setmana de juny, divendres, dissabte i diumenge. Un any hem volgut allargar un poquet els dies, que siga de divendres fins a diumenge, en fase de grups i després eliminatòries, Lliga Or i Lliga Plata. Crec que portem ja 5 anys des que estic jo fent-lo, a banda, antes també qui estava de director esportiu o coordinador també el feia, i per tant ja tinguem una trajectòria, per dir-ho així, no? En aquest torneig. Sí, molt contents de que al final aquests tornejos fan il·lusió, perquè els equips de l'escola que no han pogut tindre opció a guanyar, per dir-ho així, no? Que parlaves tu de titulitis, de poder guanyar qualsevol cosa, que són la majoria, com sempre, pues tenen aquesta opció de poder alçar un trofeu en casa, davant d'abuelos, abueles, pares, mares, i alçar al poble, sí que s'ho passen molt bé, la veritat.
0: Sí, així és, i sobretot també doncs, fem poca menció a les festes patronals que també arriben, i doncs és un poc tindre el nom ixe del patró del poble.
1: També per a la gent que sempre nombra Guillem a pares, mares i abuelos, sempre, com a part del club.
2: Sí, sí.
1: El club no són tan sols els jugadors, sinó també tot allò, totes les persones que estan al costat.
2: Sí, al final, dels jugadors. Tot el que m'has dit abans de continuïtat, aquesta continuïtat que té el club ara, ve gràcies a que abuelos, abueles, pares, mares, o en el seu moment van ser jugadors, directius, entrenadors, i que ara porten els xiquets i xiquetes allí al camp. És que al final, en Alcúdia, soc molt repetitiu, però és que és així. És que...
1: No, encantat, eh?
2: És que...
1: No, encantat.
2: Allí n'hi ha una
1: ja
2: connexió
1: gambetja,
2: entre tots.
1: Gambetja, de com es viu.
2: Que no hi ha ningun tipus de... No hi ha ningun tipus de problemes en gent que estava abans, després, perquè com sempre ha estat un club, això també fa molt.
1: Es queda un minut, últimes paraules, Iñaki.
0: Sí, no, i bé, no, està clar que s'ha fet una bona temporada, tenint... el futbol a totes les categories, tenim també una col·laboració amb seccions com la de futbol sala, des de querubins hasta amateurs, això és el que dic, ha de ser una continuïtat, insisteix que en aquesta paraula, però és que és així.
1: Bé, 30 segons, Guillem.
2: És que no hem nomenat específicament res del juvenil, però que també estem en segona federació, ens hem salvat per tercera temporada consecutiva, que des de que vam pujar que hem estat i continuarem estant l'any que ve amb una categoria més de la més baixa, que sempre és un èxit, i que aquesta setmana pues, juguem contra el Ciutat de Xàtiva, també en un derbi comarcal, encara que nosaltres no ens juguem res, crec que ells tampoc, ho tenen molt complicat pujar de millor segon, però bueno, que també destacar-ho, que si no se m'enfaden també.
1: Que sí, em pareix molt bé. Guillem Iñaki, moltes gràcies, molt agraït.
0: Adiós, feliç.
1: Que nos tenemos que dejar aquí, que llegamos a las 4 de la tarde. Esta noche resumen con Hora 25 Deportes. He invitado a Vicente Fillol para que nos dé la suya, pero mañana hay tertulia, ¿vale? Venga, les dejo ya, chao.

0: Bueno, yo sé que si vostès són persones que estan atentes al tant del que ocorre o del que va a ocórrer a Xàtiva, estic segur que hauran vist repartit per tota la ciutat un munt de cartells que, a més, són prou cridaners, són prou llamatius, d'un home, bueno, un xic, un home no, un xic jove, amb el moño blau, amb unes cadenes a les mans, que ja només per això te quedes mirant el cartell i dius, què serà això, no? I després dius, Mago Orbita 0 2.0. Què serà això? Doncs per a posar-li resposta a aquesta pregunta, saludem a Pepe Ibáñez, president del Rotari de Xàtiva, que ens atén esta vesprada. Pepe, com estàs?
1: Molt bé, tu?
0: Gràcies. Jo molt bé. M'he quedat mirant el cartell moltes dies. Mira, mira, ja Pepe ja m'ho explicarà a mi i els 10.000 oients de Ràdio Xàtiva Cadena Ser. Conta'ns, què és el que heu preparat per al pròxim 31 de maig?
1: Molt bé, nosaltres tinguem un projecte des de fa temps que és el van denominar el seu dia de les niñas madre. Entonces, això naix d'un retor que va estar en Xàtiva, podríem dir de missioner, siente d'Àfrica, de missioner en Xàtiva. En Xàtiva i en la comarca, perquè va estar tant en Xàtiva com en Alcúdia, en Montaverner, en diverses poblacions. Xàtiva en concret va estar en la parròquia de la Mercè i en la parròquia de Sant Juanes. Entonces, este, quan va tornar a Ruanda, que ell és de Ruanda, concretament a una parròquia que es diu Matimba, o sigui, allà a les ciutats li diuen parròquies, i entonces va trobar en un problema greu, que és que n'hi ha moltes xiques repudiades per les seves famílies, perquè en la majoria dels casos, havent sigut violades, en alguns casos van quedar emprenyades, o sigui, embarassades, i a resultes d'això, pues, la família, en vez d'acollir-les, les van repudiar i les van tirar de casa. I aquestes criatures pues, no sabien, perquè molts eren menors d'edat totes, però no sabien on acudir i estaven pel carrer pràcticament. I este les va a replegar com va poder i es va ficar en contacte en un rotari de Xàtiva, que és Rafa Mora, que és de Villa, el Flores Adela, i este ho va plantejar en el club. I va donar a dir, però anem a ficar-nos a veure què podem fer per este problema tan greu. Entonces vam organitzar una sèrie d'actes per recollir fons i vam fer un acte, o sigui, vam fer un projecte preciós, perquè el que vam fer va ser alquilar uns terrenys allí, o sigui, vam enviar els diners per a que este home poguera fer el projecte que estem parlant, que va consistir en alquilar uns terrenys, comprar una maquinària, comprar llavors i ficar en producció estos terrenys que estan abandonats. Van plantar creïlles, bueno, van plantar el que van voler, no? I això va tenir un funcionament fenomenal perquè a raïs d'això, de lo que li sobraven de les collites, van criar cerdos, gallines i tal, i estem parlant de 40 famílies. Se van aconseguir viure bé i mantenir la seva família, inclús ajudar a altres. Això funcionava molt bé, però va arribar un moment en el qual l'efecte cridar se va produir i van arribar més xiquetes d'estes. I entonces, en lo que tenien, se van veure sobrepassades i no van tindre més remei que dir, bueno, ara què fem? Entonces li va ocorrir a este retor el fer un taller de costura i un taller de peluqueria. Diu, si jo ensenyé a aquestes xiquetes a ser costureres, modistes, i també tenir una peluqueria, pues és fàcil que pugui continuar aquesta marxa que duem i acollir a més xiquetes. Entonces ho va ficar en marxa. De fet, ja han estat un any que han estat donant-li classes per a que pogueren de formació professional, i ara ve el problema que n'hi ha que comprar material. Entonces, nosaltres vam pensar, vam començar a fer ja diverses accions, però no arribem a lo que necessitem. I vaig entrar en contacte en un mago que és de Valldusó, que és un rotari és el mago més jove d'Europa, té 22 anys, i aquest home pues, se va dir, Pepe, lo que necessites...
0: Que bé.
1: Siguem per lo que és, lo que necessites. Entonces se m'ho va ocorrir fer una gala en Iniciativa. La verdad, vull fer un dissabte, que penso que és un dia més apropiat, però van tindre el problema que el Gran Teatre, per sort, té una ocupació molt gran,
0: no van aconseguir,
1: i van dir, bueno, anem a fer el diumenge, a veure què passa el diumenge.
0: Però diumenge 31 de maig a les 7 de l'espera és una boníssima hora per anar al teatre.
1: Sí, però tu saps que en estiu, en Iniciativa, la gent va al camp i el diumenge torna tant del camp o no torna, perquè ja estem al final de maig, principis, vamos, vespre del principi de juny, que ja els xiquets ja no tenen escola per l'esprar i la gent de l'Iniciativa ja té la costum d'anar-se'n a Bisquer.
0: Bueno, però n'hi ha que fer perquè el teatre estiga ple.
1: Correcte.
0: Perquè aquestes localitats del teatre estiguen plenes perquè la causa ho mereix.
1: Sí.
0: I a més, les entrades tenen un preu. Assequible no, més que assequible per a la causa que és, perquè són només 15 euros, que a més es poden aconseguir, es poden comprar també, a més de les taquilles per descomptat, a través de la web d'Enterticket, que és la web que gestiona les entrades del Gran Teatre. O sigui que aquest dia s'ha d'omplir el teatre,
1: sí, sí.
0: Pepe.
1: Entonces, ha tingut una acollida forta, perquè a més d'això, este home, com està ja en esta companyia, que ven les entrades, nosaltres van dir, nosaltres ens comprometem a vendre pues, quatre files, que ja les tinguem venudes, perquè rotaris, però a mi de tant, jo ja veurà qui li les col·loque, va haver uno que se va endur 20 entrades, jo li vaig dir, Peter, t'han sobrado? I diu, no, Pepe, lo tengo todo colocado.
0: Claro.
1: Vale. I ell pues, li passa lo mateix, o sea, la platea està quasi plena, però falta encara aquesta serpenteta de la gent d'Iniciativa, que és molt solidària, que per això van ficar a l'entrada de Xàtiva, el Club Rotary, lo de Xàtiva Solidària, que és un atractiu i jo crec que és una realitat. Llavors, jo espero que l'omplim de gol per gol.
0: Estic convençut que serà així. Recorden els oients, 31 de maig, diumenge, 7 de la vesprada, Mago Orbit a 02.0, al Gran Teatre de Xàtiva, les entrades a 15 euros, a través de la web d'Enterticket i del Gran Teatre, la gala en benefici del projecte Niñas Madres en Uganda. Anem a recordar, Pepe, que el que es traga d'ací és per a una causa solidària, per a una causa necessària, justa, i concretament, en este cas, per a la compra d'aixos materials que fan falta. Per...
1: Sí, la compra de màquines de cosir, de tela per a cosir, fils, patrons, de tot. I per l'altre costat, pues, els sillons de la peluqueria, el llavor del moño, productes per a que puguem es començar a funcionar en aquestes noves activitats i puguem treure diners per a poder continuar visitant d'una forma mitjanament digna, perquè tampoc és que van a viure molt bé, però per almenys podran mantenir els fills això.
0: Pepe, i deixem que te pregunto una cosa. Si n'hi ha alguna persona que ara mos està sentint i ese dia 31 de maig, per lo que siga, no pot anar al teatre, però vol tirar-vos una maneta en este projecte, pot posar-se en contacte amb vosaltres?
1: Sí, per supost. Tot el que vulgui fer una, lo que es diu una fila zero, pot anar a Flores Adela i allí preguntar que ells l'acolliran i aquests diners aniran també al mateix lloc. Pues tinc que dir que el mago este no és un mago de cartes i de coses d'este, sinó que és un senyor mago. Du varios camions de material. O sea, per ficar en funcionament el Gran Teatre necessita 4 hores.
0: Uau!
1: Du 8 persones llogades en ell, o sea que no és, que és una cosa de molta categoria i no és per res, però jo estic segur que quan acabe la funció i la gent es comença a parlar, el que no haurà anat s'arrepentirà de no haver anat.
0: La millor manera de vendre, avui d'acabar aquesta entrevista, és aquesta frase. Pepe, gràcies per vindre, gràcies per totes les activitats que feu sempre en el Rotari, que sempre tenen una projecció, en este cas fins i tot internacional. Recordem, oients, 31 de maig, diumenge, 7 de la vesprada, Gran Teatre de Xàtiva, Mago Òrbita 02.0, gala en benefici del projecte Niñas Madres en Uganda. Pepe, gràcies per vindre. Cuida't
1: gràcies molt. A tu, gràcies a la SER i gràcies a tots els que estan sentint aquest programa i que estic segur que s'interessaran per ell.
0: Tino clar. Gràcies, Pepe. Gràcies.

0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: He hecho números y un coche nuevo no me cuadra.
2: Pues ve a Forza Auto. Seminuevos con pocos kilómetros, garantía y un precio que sí cuadra. ¿Para qué pagar más por lo mismo?
1: Forza Auto. Seminuevos con pocos kilómetros y con garantía. Además, ahora comprando un vehículo y diciendo que eres oyente de Radio Xàtiva Cadena Ser, Forza Auto te regala 300 litros de combustible en cualquier gasolinera Repsol. Visítanos en Camino Cementerio 1 en Xàtiva o en forzauto.com.
3: ¿Eres óptico optometrista? En Óptica Vicente Sancho en Xàtiva te buscamos. Únete a un equipo profesional en una óptica de referencia. Si buscas estabilidad, buen ambiente y un proyecto de futuro, envía tu currículum hoy mismo a primeravicentesancho@hotmail.com o por WhatsApp al 665-590-960. Óptica Vicente Sancho en Xàtiva.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Jordi
4: Compa. Ventana que cerramos a las 7:36, recordándoles, bueno, que hoy cerramos la ventana con Alexia Úbeda, una píldora, por supuesto, relacionada con la huelga educativa y con la educación en definitiva. Y recordándoles dos cosas, diciéndoles dos cosas. Mañana, hoy por hoy, ventana con Carla Benavent, y usted y yo nos volvemos a escuchar el próximo lunes, pero a la 1:30, que antes hay Carrusel Deportivo especial convocatoria del Mundial. Desde las 12 hasta la 1:30, Carrusel, luego nosotros. Adiós.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
5: De vegades, la vida canvia en silenci, sense grans estridències, en una aula qualsevol, un matí qualsevol, amb una pregunta aparentment senzilla. Jo tenia 14 anys quan, sense saber-ho ben bé encara, alguna cosa dins meu va començar a canviar per sempre. Vaig viure un d'aixòs moments iniciàtics que acaben marcant el teu destí. En el meu cas, consagrar la vida a les lletres. Era el primer dia de classe, després de les vacances, i vam tindre la que seria la meva primera classe de literatura. Ma mare ja m'havia ensenyat a estimar els contes, però hi havia alguna cosa en aquella aula que ho va moure tot dins meu. Abans de començar el temari, Sònia, la professora, ens va dir que traguérem un full i escriguérem tres preguntes que després hauríem de respondre. Qui sóc? D'on vinc? On vaig? I sabeu una cosa? Jo, amb els meus 14 anys i tota la vida per davant, no sabia respondre-les. Però aquell exercici, aquell gest aparentment xicotet, em va ensenyar una cosa fonamental: que nosaltres també podem escriure la nostra pròpia història. I que l'educació no és només memoritzar continguts, sinó aprendre a mirar el món i a mirar-nos a nosaltres mateixos. Tal vegada, en aquell moment, la professora no va ser conscient, però a mi em va ensenyar que la literatura i les arts van molt més enllà dels llibres i les obres, que són finestres des d'on entendre la vida amb altres ulls, i que tal vegada moltes coses ja estiguen escrites, però que encara tenim el dret i la responsabilitat d'imaginar altres mons possibles. Per això avui, més que mai, cal defensar les nostres professores i professors, l'educació pública, l'alumnat, les famílies, els centres educatius, la llengua, perquè són el nostre present, però sobretot són el nostre futur. Ara, més que mai, companyes i companys, fem-nos les preguntes importants. Qui som? D'on venim? I on volem anar? Perquè només un poble que es pensa, que es pregunta i que s'educa és un poble amb futur. I perquè hi ha preguntes que poden canviar tota una vida i mestres capaces de fer-les en el moment exacte.